0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tots amb flautes, tots amb flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, lo rompe, ho trenca.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny,

0: cert. Com que tu i jo som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

estem a Falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres.

Móvil, claus y cartera.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tio. Segueix-nos a través de la música al 91.6.
1: El Pamfina fa una trena.
0: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Rompe, lo rompe, ho trenca.
3: No, no, què va?

0: tía, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita la tía!
0: ¡Baja, corra!

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. L'any 2023, Catalunya va celebrar de fet el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge, i aquest mateix any havia publicat al redor del Rovelló la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig, reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. Paral·lelament, la Fiscalia també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui de manera immediata l'amnistia als líders independentistes encausats. D'altra banda, també el Tribunal Constitucional començarà a debatre els recursos sobre l'amnistia a partir del 22 de setembre. I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac, que ara anirà a la tramitació, iniciarà, volíem dir, la tramitació parlamentària. La norma prohibeix fumar les terrasses, platges, piscines públiques, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure, i amplia les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes amb nicotina. També dureix les sancions i limita encara més la publicitat d'aquests productes. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis en sentit Girona obliga a tallar dos carrils i provoca retencions en aquest punt. També hi ha afectacions per avaries a la C58 entre Barberà del Vallès i Ripollet per un vehicle al voral, a la Nacional 260 a Besalú amb pas alternatiu i finalment a la B221 a Talavera, on també es dona pas alternatiu regulat amb semàfors. I els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al vespre en una nau industrial del polígon Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà. El foc va afectar completament l'interior de l'edifici, on s'emmagatzemaven productes destinats a basars, i va generar una intensa columna de fum negre que va obligar també a tallar la Nacional 2 en tots dos sentits de la marxa per la manca de visibilitat. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de temptativa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Mickey, bapak sakit pagkatu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

ですけれども。

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. Paral·lelament, la Fiscalia també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui de manera immediata l'amnistia als líders independentistes encausats. D'altra banda, també el Tribunal Constitucional començarà debatre els recursos sobre l'amnistia a partir del 22 de setembre. I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac que ara iniciarà la tramitació parlamentària. La norma prohibeix fumar a les terrasses, platges, piscines públiques, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure i amplia les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes que continguin nicotina. També endureix les sancions i limita encara més la publicitat d'aquests productes. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, també es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, i també la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera. A més, encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. L'Ajuntament ha activat el protocol de protecció, ha apartat el monitor de les seves funcions i ha traslladat el cas a la Direcció General de Protecció a la Infància i Adolescència. I 9 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, després que una furgoneta volqués aquest dimarts a la tarda a la carretera C12, al terme municipal de Maials, al Segrià. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Avui la cosa era triar una cançó de l'estiu i jo repassant la llista de les cançons que més escolto a l'Spoti, que és el que fem tots, doncs he vist que més que res a mi em van les cançons de tardor més que no pas les d'estiu, però repescant aquelles que en algun estiu o altre ens han fet ballar, doncs mira, he fet cap amb aquesta, n'haguessin pogut sonar moltíssimes més, la veritat que n'he trobat moltes al llarg del camí, però m'he quedat amb el Mucho Mejor, que molts anomenem Hace Calor, clar, evidentment, de Los Rodríguez, un clàssic indiscutible del rock en castellà, i ja sabeu, al darrere doncs hi ha Los Rodríguez, que en definitiva, però més enllà d'això, eren Ariel Roth i Andrés Calamaro. Dic en definitiva pels més coneguts, però no només, perquè també hi havia Julián Infante i Germán Vilella, i sembla que el grup funcionava des dels 90 per aquest equilibri de quatre persones doncs que anaven compaginant de manera molt equilibrada, com dèiem, la música que produïen el Julián i el Germán eren espanyols, i l'Ariel i l'Andrés eren argentins, tots vivien a Madrid, es van ajuntar als anys 90, venien els argentins, venien de Tequila, jo crec que són històries que més o menys ja en sonen, venien d'un grup argentina que es deia Tequila, es van ajuntar i és això, equilibrant els quatre egos, doncs la cosa funcionava, fins que Calamaro va fer una passa endavant, va guanyar popularitat, ell i els seus cabells locos, i això va desmuntar una mica el grup, però això passaria molt més tard. I us estareu preguntant, a veure, de quan és aquesta cançó, de quin estiu és el Mucho Mejor de Los Rodríguez? És que jo crec que és una cançó bastant xula per identificar o per servir, no?, d'insígnia del que seria la cançó de l'estiu, perquè ens ha acompanyat durant molts estius, perquè clar, entre quan va sortir l'any 1995, sí, que ja més o menys ho va petar, perquè Los Rodríguez doncs aquí ja eren prou coneguts, perquè ja havien tret els Indocumentos, els temes d'abans, els àlbums d'abans, doncs potser van triomfar més a Argentina que no pas aquí, però sí que el 95, quan va sortir Mucho Mejor, doncs ja eren prou coneguts. Formava part de l'àlbum, tant Indocumentos com Mucho Mejor, del Palabras Más, Palabras Menos, segurament us en recordareu d'aquest àlbum d'estudi. Doncs aquell estiu del 95 va sonar, però és que després en diferents recopilatoris, versions en directe, la banda se separa, graven el típic recopilatori, no? Recordeu del gran concert que van fer a les Ventes l'any 93, i en fi, així, àlbum rere àlbum, la cançó s'anava repetint perquè era un dels grans èxits i per tant que ens va acompanyar durant molts estius de la nostra vida. Segurament l'heu ballat i l'heu cantat. Perquè, clar, una cançó de l'estiu ha de tenir això, diria jo, és la consigna. Si no, seríem una cançó que surt a l'estiu i que ens agrada l'estiu. Però una cançó de l'estiu s'ha de poder ballar i s'ha de poder cantar. Sigui en l'idioma que sigui, t'inventes la lletra, o hi ha d'haver un lo-lo-lo per entremig, perquè doni accés a que tothom es trenqui la gola cantant-la en un moment o altre. Ha de tenir aquest punt grupal, la cançó de l'estiu, crec jo. Ara li preguntem als companys de Cardedeu què en pensen. Una última curiositat ja sobre Los Rodríguez, només que sapigueu que s'havien d'anomenar, el grup s'havia d'anomenar Los Locos, però es veu que els hi van xafar la guitarra perquè ja existia un grup asturià als anys 90 que s'ho deien, del qual no sabem gran cosa, però mira, ens pica la curiositat i ara l'escoltarem. Al final es van anomenar Los Rodríguez perquè els hi va fer molta gràcia l'expressió aquesta d'estar de Rodríguez, aquesta expressió que es diu en castellà quan estàs sol de vacances perquè la família, bàsicament, la parenta o el parent, doncs se n'ha anat i t'has quedat tu sol, pringant, segurament, però t'has quedat sol a casa i, bueno, la casa és teva i fas el que vols. No sé si és la situació d'alguns dels oients que ens estan escoltant, però no és un mal plan per passar l'estiu. I ara sí, saludem l'Enric Rubió de Cardedeu. Bon dia, Enric.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Ai, bé, fa calor. Ja ho diuen, fa calor.
1: Fa sí, calor. Ja.
0: Què tal si ens mengem una cindria? Que aquesta seria una altra cançó de l'estiu.
1: Exacte. Em sembla molt bé, sí. De fet, m'ha fet gràcia el que has dit del lo-lo-lo, perquè jo avui porto alguns talls d'àudios i ja veuràs,
0: Sí, no esperava menys, sí. Perquè recordem que avui tota aquesta parafernàlia que fem és per anunciar que la pregunta del dia és: quina és la vostra cançó de l'estiu?
1: Exacte. Ja podeu estar comentant per les xarxes, a l'Instagram Obert Vacances, en el reel que hem penjat, a l'enquesta, etc. Quina és la vostra cançó de l'estiu? Inclús, què en penseu d'aquesta tradició, no? Podríem dir. I res, si et sembla, anem a fer una mica d'història recent. Doncs mira, els seus inicis, de fet, de la cançó de l'estiu es troben a Itàlia, en un concurs de ràdio i televisió del 1964, per tant, allà no hi havia mamuts, és una cosa molt més recent, anomenat Un disco per l'estate, no sé si es diu així, creat i pensat, de fet, aquest concurs, Núria, per a trobar el gran èxit de la temporada estival. Aquí, a Espanya, el fenomen va arribar de cop al 1966 amb la cançó Juanita Banana de Luis Aliguer, un èxit que...
0: Juanita Banana, és que fem parades perquè, clar, Juanita Banana, Esteu, Luis Aguilé, tenim tots la cara de Luis Aguilé al cap, sí? Jo crec que Cachitos, el programa Cachitos ha fet molt de bé per tot això que explicarem avui. Digues.
1: Exacte, jo amb aquesta cançó de Juanita Banana jo crec que ja no apuntava gaires maneres pel que vindria a ser aquesta tradició que any rere any omple les nostres orelles de maig a setembre, eh? Escolteu, què era aquest lo-lo-lo.
0: A veure.
1: Bé, començàvem, no sé si per baix de tot o per dalt de tot, però mirem cap a casa nostra. I és que a Catalunya tot plegat es va desfermar a la dècada dels 90, quan TV3 va encarregar La Trinca, una cançó per l'estiu de la programació d'estiu, que de fet, com diem, és considerada la primera cançó d'estiu en català.
0: Sí, tinc els tècnics ballant. En Lluís i en Joan Maria estan ballant aquí també, clar, i tant.
1: Haig de dir que jo era petitó, però me'n recordo, però ara bé, la cosa va posar fonaments en un dels meus grans grups, i segurament també un dels vostres, ja que esteu per al sud de Catalunya, amb els Pets de Constantí, i amb el seu Munta-t'ho bé, també per l'anunci d'estiu de TV3.

0: La recordem molt més,
1: sí,
0: aquesta, eh?
1: Sí. I això tant, era... aquí la sentim molt, sí. Bueno, ja no la toquen massa ja per aquí, eh? Perquè després ja tenen altres èxits, altres hits.
0: Home,
1: però déu-n'hi-do, sí.
0: Home,
1: era
0: jo
1: molt,
0: no sé quan porten, 40 i pic. Jo tinc la samarreta als 15 anys.
1: No, 40, però... t'ho dic bé, 40, i ho sé segur perquè nosaltres n'hem fet 40 a la ràdio i ho vam celebrar més o menys conjuntament. I, sí,
0: home,
1: ens fa molta
0: fantàstic.
1: Gràcia coincidir.
0: Això és fantàstic.
1: Sí. Fet... Tu tens una samarreta dels 15 anys?
0: Dels 15 anys, d'un concert que vaig anar, imagina't. O sigui que em fa uns quants... O sigui, era petitó, però sí, els he seguit sempre, ha estat un dels meus grups. De fet, aquesta cançó que escoltàvem era de l'estiu de TV3, del 1993, però evidentment, pel que fa a cançons de l'estiu, va explotar la Barça a uns nivells sense precedents de la mà d'una coneguda marca catalana de cerveses, quan el 2009, quin gran estiu el 2009, va arribar per quedar-se l'anunci d'Estrella, anomenat per tots, esperat any rere any per tot el país i amb un flamant i fantàstic s'ha mercat de Billy the Visions and the Dancers que encara necessitem escoltar a finals de primavera per saber refermar-nos i tenir palès que l'estiu és aquí.

0: Ai, Núria, què feies tu el 2009?
1: El 2009 no ho recordo, però sí que és veritat, Enric, una cosa que jo ja estava pensant a l'hora de fer l'entradeta. Tots tenim un estiu que recordem, que potser lliguem amb una cançó o no, però tots hi ha un estiu, no?, que se'ns queda gravat i que té la seva banda sonora, sigui més estiuenca o menys. Així aquest va ser el primer hit dels anuncis de la cervesa famosa?
0: Sí, va ser Samarcat. I és un grup que des d'aquí recomano perquè no té només aquest hit, sinó que precisament el disc on sortia aquesta cançó totes són fantàstiques, igual que els altres àlbums. Billy the Visions and the Dancers, i va molt la pena. Jo de fet, aquell estiu, curiosament...
1: Això t'anava preguntant, tu què feies?
0: Jo havia d'anar, era xiquet, tampoc molt, però havia d'anar a Formentera amb uns amics just abans que sortís l'anunci. I quan va sortir, evidentment va ser molt... No hi vam acabar anant, però l'estiu per aquí al Vallès va ser espectacular.
1: I recordes, clar, associes aquesta música, no?, amb...
0: Home, saps aquelles coses que diuen, sí, com les olors, no?, que et transporten a un lloc?
1: Sí.
0: Jo diré un petit plaer d'aquests ocults que quan arriba una miqueta, igual que quan arriba la primera, em poso la Primavera Trompetera, sempre, de Delinqüentes, quan arriba l'estiu, abans de que arribi tinc ganes, em poso una llista de reproducció amb tots els èxits d'Estrella, bueno, d'Estrella, de l'anunci en aquest cas, i escolta, tu, fa una olor ja a crema solar, a platgeta, que mare de Déu Santíssima.
1: Que xulo. Bé, i una altra cosa que també hauríem de les cançons de l'estiu s'intensifiquen en directe. O sigui, si tu vas amb una revetlla, amb una festa major o al concert dels Pets, no?, al concert del grup original, i sents la cançó en directe, clar, això encara ho amplifica molt més, no?
0: Agafa una amalgama a tota la gent, amb el grup, amb l'ambient, sí, que és fantàstic. Mira, des d'aquí també reivindiquem anar a veure tots aquests grups en directe, que al cap i a la fi, a més avui dia, en un moment de tantes plataformes, val la pena anar en directe i veure els espectacles que munten
1: que més,
0: tots.
1: A sabent això, s'estan fent espectacles brutals. Brutals,
0: increïbles,
1: Enric, increïbles, sí. Molt xulos, que combinen totes les arts escèniques, que tenen una cura fins al detall, i fins i tot els més petits, de format més petit, que és persona i guitarra.
0: I tant que sí.
1: Són superxulos, la veritat, que es cuida. Sí, se cuiden molt les directes avui dia, val la pena.
0: Home, doncs no hem cutrejat gaire, Núria, no?, per ser la cançó de l'estiu.
1: Bueno, tot arribarà, perquè ara ja ho deixem en mans dels oients, i tenim uns oients molt carinyosos. Ens els estimem molt, però a veure, el cutrisme existeix. És així, va, proposeu-nos cançons de l'estiu.
0: Va, cançons. Mira, i comentaris.
1: De fet, el report que ens porten des d'Arenys, que escoltarem a les 10, ens fa un recorregut sociològic per...
0: Ostres.
1: Aquests últims 50 anys, no? Depèn de quina ha sigut la cançó de l'estiu, així érem la societat. Es veu el canvi, eh?
0: Ai, la humanitat, amagarem el cap sota l'ala, ja veuràs.
1: Doncs, Enric, convidem a tothom a que ens proposi cançons de l'estiu, i ens espera avui un programa molt musical, estic veient. Que acabarem cantant una miqueta.
0: Ah, jo estic convençut que sí. No tinc cap tipus de dubte, ja veuràs que sí.
1: Vinga.
0: T'he portat bones cançons, i a més, d'enguany, De sobre tècnics de so que es diuen Xavier, cosetes així, ja veurem.
1: Sona, sí, que substitueixen les Marines Morenes i tot això.
0: Sí, aquestes coses, sí, exacte.
1: Fins ara, Enric, una abraçada
0: fins
1: forta.
0: Fins ara, bon programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per connectar amb l'Obert per Vacances. Escolteu-lo a la vostra emissora de ràdio local. Vinga, va, que a part de que parla de la cançó de l'estiu, tenim altres continguts al programa.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Començarem coneixent com està la situació a la xarxa de Rodalies aquesta setmana, que fa 6 mesos, mig any, de l'accident mortal de Gelida. Després us parlarem d'un projecte solidari que ens enllaça amb el poble saharaui. Marxarem de festival a l'Escala, i és que està en marxa el festival Portal Blau. També us explicarem quina tasca ingent fan els socorristes professionals a nivell de tota la costa catalana. Coneixerem la història del molí fariner d'Alcarràs, i dins l'espai de cuina prepareu-vos perquè avui un clàssic dins la cuina familiar, i molt, molt fàcil, que si no el coneixeu l'heu de fer. És un coc de iogurt. Avui en parlarem des dels fogons de Sabadell. Arrenquem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances,

0: I la primera connexió la fem amb Girona FM. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: Seguim parlant de política municipal. El PSC condiciona el vot al Cartipàs a que Cultura canviï de mans o a Imatge dimiteixi per l'error majúscul del Truffaut. Explica'ns, perquè això, el Truffaut es refereix al cinema, eh? Recordem d'on venia.
1: Al cinema Truffaut, correcte, després de tot el ball de bastons que hem tingut últimament amb el govern, també amb el cinema Truffaut, que de fet ara mateix està tancat a l'espera de canvi de mans. Els socialistes asseguren que aquest tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques, perquè la derrota cultural és probablement la més gran que ha patit la ciutat. Escoltem Maxi Fuentes, regidor socialista.
2: I per tant creiem que arribats a aquest punt i potser aprofitant aquesta crisi de govern actual, doncs és el moment oportú per o bé reestructurar el govern o bé directament demana la dimissió del regidor.
1: Precisament els socialistes han demanat a Lluc Salelles que de manera immediata obri un espai de diàleg també amb tots els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del cinema Truffaut. Recordem el projecte del cinema d'autor creat pel col·lectiu de crítics ara fa 25 anys d'aquí de Girona, també en espera de que resolgui el recurs interposat contra l'adjudicació.
0: Més enllà d'això, us expliquem que teniu un incendi també en una nau industrial de Vilamalla. 17 dotacions dels bombers hi treballen.
1: De fet, la columna de fum i les flames van anar acompanyades també, o han anat acompanyades de diferents detonacions, ja que en el magatzem hi guardaven pintures i aerosols.
0: Déu-n'hi-do. I encara una última notícia que ens du a parlar sobre Unió de Pagesos.
1: Correcte, perquè Unió de Pagesos torna a exigir en aquest cas la nul·litat del Plater, del Pla Territorial de les Renovables, i en aquest cas tornar a redactar el projecte des de la casella de sortida. De fet, el sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc també la sobirania alimentària del país.
0: Són notícies que ens arriben des de Girona, Girona FM. Said Esbai, moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada.
0: I des de Rubí saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comences explicant-nos que la Llotja de Mar obrirà per primera vegada les portes al públic de manera regular.
3: Ho farà amb accés gratuït a la planta baixa de dilluns a diumenge entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici ho permeti. La seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb més de 700 anys d'història, també oferirà visites guiades per altres espais durant els períodes de menor activitat com l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha explicat en què consistiran les portes obertes de la Llotja de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer un edifici que considera força desconegut fora del món empresarial.
4: Òbviament, obrim la llotja amb l'ànim de que sigui ben coneguda, ho haurem de conviure amb els events que s'organitzen periòdicament, però quan no tenim un esdeveniment organitzat a dins de la casa, doncs l'obrirem a la ciutadania per l'entrada de Pla de Palau de manera gratuïta, i després per l'edifici, que és un edifici molt gran, doncs farem visites guiades que tothom podrà contractar els dies que està previst.
3: L'accés gratuït es farà per l'entrada del Pla de Palau i quedarà condicionat als actes que aculli l'edifici, que continua funcionant com a seu corporativa de la Cambra i com a espai per a esdeveniments. Més enllà de l'accés lliure a la planta baixa, la Cambra oferia visites guiades per 16 euros que permetran recórrer altres espais de l'edifici. Segons ha explicat Santacreu, el recorregut arribarà a la primera planta i inclourà també dependències de la Reial Acadèmia de Belles Arts.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteja regular els lloguers de comerços de barris emblemàtics.
3: Ho ha explicat Núria en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, apuntant que és el moment d'obrir el debat davant la gentrificació comercial per garantir la continuïtat d'aquests comerços i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu. A nivell estatal planteja la necessitat de regular els lloguers comercials a través de la llei d'arrendaments urbans. També creu que cal debatre sobre el dret al tanteig comercial perquè Generalitat o Ajuntament tinguin opció de compra preferent.
0: I encara una altra notícia que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona, no?, i que ens du a parlar sobre la instal·lació de peces del nou sostre de la Ronda de Dalt. On cau això?
3: Doncs mira, aquesta intervenció està ubicada entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron, i generarà més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Els treballs es faran, Núria, amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron, i obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous entre la sortida 5 de la Vall d'Hebron i 6 de Vallcarca.
0: Doncs ho deixem aquí, si et sembla. Hi ha més notícies, evidentment, però fem les rondes així com a més ràpides. Paula Iglesias, moltes gràcies des de Rubí. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Perquè la propera connexió l'hem d'establir amb Lleida, UAU. Quim Gassó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Ho sentíem amb el butlletí de les 9 del matí. Una malaurada notícia. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana i creador, entre d'altres, del Rovelló, aquest escriptor lleidatà, no?
5: Que deixa un llegat de més de 300 obres i una trajectòria clau en la literatura infantil i juvenil en català. Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923 i establert els últims anys a Balaguer, Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. L'escriptor s'havia acomiadat de la vida pública feia només 6 mesos en un acte celebrat a l'Arxiu Comarcal de la Noguera després d'una trajectòria de més de 7 dècades dedicada a les lletres. Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va exercir de professor d'institut i també a la Universitat de Lleida, però va ser la literatura la que acabaria marcant la seva vida. Va conrear pràcticament tot el gènere: novel·la, poesia, assaig, memòries, literatura de viatges, teatre i traducció, fins a convertir-se en un dels autors més prolífics de les lletres catalanes, amb més de 300 títols publicats. Referent indiscutible a la literatura infantil i juvenil en català, Vallverdú serà recordat sobretot per haver creat el Rovelló, el gos que des de finals dels anys 60 ha acompanyat diverses generacions de lectors. La novel·la, guardonada amb el Premi Josep Maria Folch i Torres el 1968, ha superat la trentena edició. Ha venut més de 75.000 exemplars, s'ha traduït a diverses llengües i fins i tot es va convertir en una sèrie de dibuixos animats. Fa tot just un any, coincidint amb els seus 102 anys, encara va presentar El retorn de Rovelló, que és la continuació d'aquell clàssic. Entre la seva extensa bibliografia també destaquen obres com En Roc Drapaire, Tres xacals a la ciutat, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver. De forma paral·lela va desenvolupar també una intensa tasca com a traductor, acostant al català autors com Raymond Chandler, Jack London, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari o Oscar Wilde, i va publicar llibres de viatge dedicats especialment a les Terres de Lleida.
0: Josep Vallverdú, doncs, serà recordat per tota aquesta obra tan extensa. I per altra banda, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, licitarà la setmana vinent el projecte de Les platges de Lleida,
5: que vol convertir la Llera del Riu Segre en un espai de lleure, esport i activitats durant tot l'any. Les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves propostes i, segons ha explicat el consistori, la previsió és adjudicar el contracte de cara a la tardor perquè el projecte ja pugui entrar en funcionament la primavera del 2027. La licitació afectarà 2 zones del riu, una parcel·la de 9.000 metres quadrats a l'entorn dels Camps Elisis i una altra de prop de 4.000 a l'altura del campus universitari de Capon de la UDL. La Paeria assegura que la iniciativa vol posar valora el riu Segre, potenciar-ne el ciutadà i reforçar l'atractiu turístic de la ciutat.
0: Doncs ho deixem de moment aquí. Quim Gassó des de UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
5: Adéu, bon dia.
0: I avui, per ser dimecres, el que fem és una ullada a l'actualitat tarragonina, però concretament a les Terres de l'Ebre. Saludem el Víctor Montesino des de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs sí, així fem esta actualitat setmanal, no?, des de Terres de l'Ebre.
0: Comencem amb un parell de notícies de successos.
6: Així és, perquè primer hem de dir que un home de 39 anys ha ingressat a presó després de ser condemnat per atemptar contra 2 agents de la policia local d'Amposta. L'arrestat va provocar un accident de trànsit, va fugir, i quan els policies el van localitzar, els va agredir i va causar danys al vehicle policial. Per altra banda, Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del Wind Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos i l'ha apartat de les seues funcions mentre continua la investigació.
0: Us parlem també de camps de treball juvenils relacionats amb la Batalla de l'Ebre.
6: Sí, notícies més agradables. Una trentena de joves participen aquest estiu en estos camps de treball per a recuperar trinxeres de la Batalla de l'Ebre a Caseres, a la Terra Alta. Les tasques, coordinades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, permeten avançar en la recuperació d'estos vestigis històrics amb l'objectiu de fer-los visitables. A més, el projecte també busca conscienciar els participants sobre la memòria democràtica i les conseqüències de la Guerra Civil.
0: I ara us convidem a visitar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
6: Així és, perquè este cap de setmana ha completat el 15è anellament de polls de flamenc amb el marcatge de 400 cries. Enguany, la colònia ha comptat amb unes 1.500 parelles reproductores i prop d'un miler de polls. L'actuació, en què han participat 240 voluntaris i voluntàries, permet identificar els exemplars i fer el seguiment dels seus desplaçaments per diferents punts de la Mediterrània i el nord d'Àfrica.
0: I acabem amb dues trobades culturals i festives a Tortosa.
6: Doncs sí, una que ha acabat i una que acaba de començar. Per una banda, parlem de que l'Ajuntament impulsarà un procés de debat per estudiar un possible canvi de dates de la Festa del Renaixement que han viscut este passat cap de setmana davant l'augment de les temperatures. S'analitzaran factors com el canvi climàtic, el calendari d'altres recreacions històriques europees, l'impacte econòmic i l'opinió dels col·lectius participants. A més, ha fet un balanç molt positiu d'esta passada edició amb una ocupació mitjana del 84% als espectacles de pagament i l'èxit dels nous espais patrimonials incorporats a la programació. I Vertebra Dansa ha arrencat una nova etapa després de 17 anys celebrant-se a Deltebre, ara ho fa a Tortosa. És el festival internacional impulsat per Roberto Olivan i reuneix enguany 150 ballarines i ballarins d'arreu del món i incorpora per primera vegada les danses urbanes i manté una oferta formativa oberta al públic amb prop de 200 persones inscrites. La programació també inclou espectacles en diversos espais de la ciutat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta visió per les Terres de l'Ebre des de la Plana Ràdio. Víctor Montesino, una abraçada.
6: Moltes gràcies, una abraçada.
0: I així ràpidament, per saber el que passa a Tarragona Nord, per entendre'ns, Marina Pérez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Una batuda de notícies de...
7: Doncs sí, avui que parlem de DIF, trens, rodalies, doncs de moment circulació interrompuda entre l'R13 i l'R14, entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. I també, fent referència a DIF, s'havia parlat que al litoral tarragoní de la ciutat havien de col·locar unes pantalles acústiques de 5 metres. Sembla que això no serà així. De moment ahir va haver ple a l'Ajuntament de Tarragona i tothom es va oposar en aquestes pantalles acústiques. I un últim apunt, si em deixes, Núria, i és que serà festa major a molts municipis d'aquí del Camp de Tarragona aquest cap de setmana, o sigui que si hi ha algú per aquí pot anar a l'Espluga de Francolí, que serà festa major, pot anar també

0: més crítics de la seva història. L'accident de Gelida va ser el 20 de gener, va causar la mort d'un maquinista en pràctiques quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre a causa de les fortes pluges de la borrasca Harry. Arran d'aquest sinistre, el govern de la Generalitat va sol·licitar la suspensió total del servei de Rodalies fins que es garantís la seguretat de les vies. Mig any després, volem saber com està la xarxa de Rodalies, quan es començaran a notar les millores de les múltiples obres que s'estan fent simultàniament. I per respondre a aquestes preguntes i més, tenim l'Albert Soler de Ràdio Rubí, acompanyat d'en Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Doncs sí, avui passarem revista a l'estat de Rodalies amb una persona que en sap molt. En Pere Macias, després de 12 anys com a alcalde d'Olot per Convergència, va passar a conseller de la Generalitat, primer de Medi Ambient i després de Territori, que abans tothom coneixia com a Política Territorial i Obres Públiques, el PTOP. Arran d'aquesta experiència i la seva formació en enginyeria de camins, canals i ports, ha desenvolupat una carrera tècnica al voltant del món ferroviari de la mà de governs de tots els colors polítics, i ara amb la Generalitat. Molt bon dia, Pere Macias.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Parlem d'aquesta xarxa i del que va passar ara fa 6 mesos. Actualment es torna a pagar pel servei de Rodalies perquè, teòricament, totes les línies ja tornen a funcionar, però també és cert que els retards són molt més grans que abans de l'accident de Gelida, que ja eren molts. Per culpa de les moltes obres que s'estan fent, també les limitacions de velocitat, que després en parlarem i en aprofundirem, en determinats trams, l'última dada que hem trobat és que menys de la meitat dels trens, el 46%, són puntuals. Puntuals vol dir que arriben amb menys de 5 minuts de retard. Vol dir que més de la meitat arriben amb més de 5 minuts de retard. Això podem qualificar-ho de normalitat, diríem, per l'usuari?
2: No, és evident que no. Fins que no s'hagi recuperat, diguem-ne, un nivell, diguem-ne, de prestació de serveis en els quals, doncs, hi hagi, primer de tot, l'absència de retards importants, i segon, un tema més important encara, que és la fiabilitat del servei, no es podrà parlar de normalitat del tot. Però sí que, en canvi, i nosaltres anem fent el seguiment, diguem-ne, diari i setmanal de tots els índexs de servei de tot tipus, no? Veiem que sí que hi ha una tendència, diguem-ne, que molts d'aquests índexs van millorant, repeteixo, sense ser satisfactoris i en algun cas sent prou insatisfactoris, no? Però hi ha aquesta tendència que té una lògica, és a dir, el moment en el qual es va ordenar la suspensió del servei perquè, bueno, perquè primer es garantia la seguretat, hi havia molts punts de xarxa que tenien severes limitacions, i això, doncs, s'ha de corregir, que s'està avançant, jo crec que raonablement bé. Per tant, doncs, hi ha elements que, per exemple, solucionats, no gaire lluny d'aquí a Rubí, doncs n'hi ha un que el punt crític, el túnel famós, doncs la fase crítica, la fase d'emergència està resolta, tot i que, com crec que sabeu perfectament, en aquests moments s'ha adjudicat l'obra de consolidació total de la resta del túnel, que, diguem-ne, no presentava patologies especials, però que val la pena de deixar totalment, diguem-ne, recobert, i que evitar que en el futur hi pugui tornar a passar un episodi com el que corria risc de passar-hi, no? Per tant, en qualsevol dels casos, doncs, la tendència és aquesta, i nosaltres anem observant, anem empenyent, com és lògic, tant a Renfe com a DIF, que vagin fent els deures, que evidentment són molts.
1: Quins són els punts més negres, diríem, d'aquelles famoses marxes blanques que es van fer en el seu moment? Es van detectar fins a 650 punts, ara els anomenava, no?, un dels quals era aquest túnel de Rubí. Actualment, quins són els que us preocupen més, o els que són més coll d'ampolla, diríem, que si se solucionen aquests, la xarxa respirarà una miqueta millor?
2: Mira, nosaltres tenim, diguem, les estadístiques, però les estadístiques no menteixen, no? Nosaltres tenim tres línies, que és d'una banda la R3, la de Puigcerdà, l'altra la R4 Sud, la de Vilafranca, per entendre'ns, i l'altra la R15, especialment de Reus cap a Móra i Flix, que són les que concentren un nombre més important de limitacions temporals de velocitat, no? Per tant, hem de dir que en aquestes tres són les que ens fan patir més. A la línia, per exemple, de Vilafranca,

0: Bona part d'aquestes limitacions són vinculades a les obres del corredor mediterrani, que està previst que al llarg del mes de juliol i agost acabin, i per tant, dels 19 punts que avui dia hi ha, doncs nosaltres creiem que durant aquests dos mesos se'n suprimiran 13. Ja tenim dit també en quilòmetres, tenim 35 quilòmetres on s'ha d'anar més a poc a poc del compte, no? En suprimirem d'aquests 35 pràcticament 29, no? Per tant, vol dir que aquesta línia és una de les que ens preocupa i les quals, doncs, crec que hi haurà millores. I les altres dues ja l'he dit, són R3 i R15, qui coneix una mica l'orografia del país saben perfectament que coincideixen amb dos indrets, diguem-ne, del país d'orografia molt, molt complicada, no? La travessa entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, doncs és complicada, i d'altra banda, doncs, no cal dir de la línia pirenaica, no? Aquests ens concentren també un número elevat de limitacions que esperem anar retirant, però aquestes, doncs, la previsió de la seva retirada de forma massiva s'allargarà una mica més. Nosaltres contem que a final d'aquest any sí que estaran aquestes dues línies ja pràcticament sense cap limitació temporal, no?
1: Uh-huh. Aquestes limitacions temporals normalment és aquella paraula tan tècnica que molta gent no n'és conscient, però que segurament és el gruix del problema i dels retards, no? Sobretot perquè això, no? És a dir, en trams on hi ha un cert perill es decideix passar a 30 km per hora o fins i tot a 20 o a 10 per hora per, doncs, evitar que hi hagi algun problema,
0: sí, però això... 10 és molt l'excepció, eh? Les sí, limitacions
1: normals fan
0: més,
1: no?
0: Mal són de 30. Uh-huh. Per què és això? És dir, el tren, contràriament amb un cotxe, costa molt de frenar, porta molt inèrcia, no té un pneumàtic per agafar-se al terra i per tant per frenar un tren necessites una distància important. Quan hi ha qualsevol tipus de risc de que hi ha, doncs, per exemple, un grup d'arbres que poden en un moment determinat caure a la via, etc., doncs què és el que es fa per evitar qualsevol risc d'accident? Doncs és que el conductor el fem anar a una velocitat que tingui temps de frenar, si és que desgraciadament, doncs, segons abans, com moltes vegades pot passar, doncs, de que passi el tren, doncs baixa aquell arbre, una roca, etc, etc, no? Uh-huh. Per tant, és una mesura precautòria, però òbviament fa anar malament, perquè allà el tren no, potser hauria d'anar sent, no? Per tant, doncs, li fem perdre temps. Uh-huh. Evidentment, al moment en el qual han estat retirats aquests arbres, al moment en el qual es retiren les roques o es protegeix tota la vessant de la muntanya, doncs llavors es pot recuperar la velocitat. Vull dir, per exemple, que les limitacions temporals són en el món ferroviari un tema habitual, per exemple, en aquests dies a tots els ferrocarrils. Això, per exemple, també li passa a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una companyia excel·lent a la línia d'Igualada, que aquests dies amb la calor hi ha un altre problema, i és que les vies, que estan, diguem-ne, soldades entre elles, es dilaten i fan, diguem-ne, es torcen, no? Llavors és allò que aquelles imatges que veus una via com guerxa, no? Evidentment això en diem tècnicament un garrot, no? Fa un garrot. Llavors això també obliga a disminuir, per tant, durant el període d'intenses calors, i no cal dir aquest any, doncs totes les línies ferroviàries del món que suporten elevades temperatures tenen aquest risc, n'apareixen, la setmana passada ens en van aparèixer uns quants, i evidentment aquests també has de fer aquesta mesura precautòria, perquè evidentment aquest és un fenomen que també s'ha de corregir, i òbviament fins que no està corregit la precaució sempre és la millor companya, no? Per tant, això que en diem LTV, limitació temporal de velocitat, vol dir que fem anar temporalment més a poc el tren fins que hàgim arreglat el motiu d'això, no? Uh-huh. En aquest moment, per donar-vos les estadístiques d'avui, a la xarxa en tenim 148, i bé, esperem que entre el que dies que aquest juliol i l'agost, doncs, quedarem a poc més de 100, és a dir, que haurem pràcticament anat al llindar que teníem el mes de gener, com va produir-se allò. Uh-huh. Per què? Perquè a la xarxa hi ha unes quantes limitacions de velocitat, com pot passar a qualsevol carrer de qualsevol municipi quan es fan obres, que també es limita la velocitat. Per tant, com que tenim moltes obres a la xarxa, hi ha moltes d'aquestes limitacions que no són degudes a cap patologia, sinó que són degudes a que hi ha obres, i quan hi ha obres s'ha d'anar més a poc, no? Llavors aquests es treuen al moment on s'acaben les obres, no? Per exemple, estem fent el soterrament de Sant Feliu, evidentment els trens quan s'acosten Sant Feliu de Llobregat, que a més hi ha un via única, doncs han de tenir una limitació de velocitat que no desapareixerà fins al dia que ja no estigui acabada aquesta obra. I el mateix passa amb tantes i tantes obres que hi ha a la xarxa. Jo vull també recordar que a data d'avui tenim més de 150 obres de diferent tamany, no unes de molt grans com la Sagrera, altres de més petites, a la xarxa ferroviària catalana, i evidentment en moltes d'aquestes són necessàries també limitacions temporals de velocitat.
1: I li faig ja la darrera pregunta. El seu càrrec actual és el comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. En quin punt ens trobem? Crec que el primer pas era la R1, no sé en quins terminis estem treballant per aquest traspàs.
0: Bé, estem discutint en aquests moments el contingut econòmic del traspàs, per entendre'ns. Estem discutint els diners que ens passarà l'Estat perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de la línia. Estem en aquesta fase de discussió econòmica que esperem resoldre aviat, i jo penso que a la tardor doncs pugui ja fer-se efectiu aquest traspàs. Hem resolt ja uns problemes tècnics i jurídics que hi havien, i ara estem doncs a l'espera d'aquesta negociació final, que òbviament doncs comporta per la Generalitat el fet de que quan et traspassin alguna cosa, si no te la traspassen en bon estat, et traspassin els diners necessaris per arreglar-ho, no? I la discussió, com tothom es pot imaginar, és aquesta, no? Nosaltres creiem que això ha de venir acompanyat d'una dotació econòmica suficient per posar la línia al dia, perquè si no seria com agafar una línia, agafar una infraestructura sense ser capaços de posar-la en bon estat, que és el que pretén aquests traspassos, no? Jo voldria acabar dient que nosaltres creiem que el ferrocarril de proximitat, les rodalies regionals, com millor estan gestionats des de casa, eh? I per tant la Generalitat està fent un esforç per aconseguir tots els traspassos possibles. Com més coses depenguin de la Generalitat, millor anirem, eh? Millor anirem. La Generalitat, òbviament, com tothom es pot equivocar, però té un avantatge, no? És a dir, com l'Ajuntament de Rubí, no? Que si no ho fa bé, doncs els veïns saben on, fins i tot saben qui és l'alcalde i quan va a ballar sardanes, és que balla, no? I quan li poden anar, a dir, senyor alcalde, això no va prou bé, no? És a dir, el fet de la proximitat permet, diguem-ne, que molts serveis d'aquests qualificats de proximitat, i Rodalies el seu nom ja ho diu, doncs el normal, i a tot el món es va fent així, no siguin gestionats des de 600 quilòmetres on no saben ni on té Rubí, sinó, bueno, ara sí que ho saben, no? Però ho han d'estar gestionats des de casa, que sí que sabem on és el Rubí i sabem que hi ha un túnel, i però si no hi ha cap muntanya aquí, doncs sí, però estem atravessant una zona, diguem-ne, que es diu Vallès, que està densament poblat, i que com es va fer una línia es va fer intentant evitar aquests nuclis, no? Tot això que, diguem-ne, la gent del país sap, doncs a 600 quilòmetres no se sap. Per tant, aquest és, jo penso, un motiu que tothom pot entendre fàcilment, pel qual és imprescindible que com més aviat millor i en major grau les infraestructures ferroviàries passin a ser gestionades pel govern català.
1: Molt bé. Veurem si Adif si posa bé en aquest cas, que ja sabem que és l'obstacle principal. Moltíssimes gràcies, Pere Macias, per atendre'ns aquest matí i posar una mica en quin punt estem en aquestes rodalies després de 6 mesos de l'accident de Gelida. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Adéu, molt bon dia.
2: I moltes gràcies també, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Una abraçada, company.
1: Adéu-siau.

0: Doncs abans de tancar aquesta hora tenim prevista una entrevista en directe també amb Ràdio L'Escala, perquè allà s'està celebrant el Festival Portal Blau. És una cita indiscutible dels estius i en volem parlar amb el seu director. Des del maig i fins a l'octubre, és un festival de llarga durada que us el volem presentar si és que no el coneixeu ja, i que també té el seu punt àlgid, diríem, durant l'estiu. Com dèiem, fem parada a L'Escala per conèixer un dels festivals més importants, més eclèctics, a més, de la Costa Brava. El festival és el Portal Blau. Enguany arriba la 19a edició. I ara mateix es troba el seu equador aquest cap de setmana. Concretament, hi ha dues propostes molt xules i, a més, gratuïtes a la Riba. Anem fins a L'Escala. Allà ens acompanya Ona Vilà, la companya de Ràdio L'Escala. Ona, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui volem parlar del Festival Portal Blau, que, com deies, ja està el seu educador. La setmana passada va tancar els concerts de petit format i ara encara la recta final dels concerts amb els de gran format. Però el Portal Blau no és només un festival musical, sinó que incorpora moltes disciplines i perspectives. I per parlar de tot això ens acompanya el seu director, com deies, en Miquel Fernández. Miquel, bon dia.
0: Sembla que tenim problemes per escoltar directament, no escoltem el Miquel Fernández. On ens escoltes tu, en tot cas, eh?
1: Jo sí, jo ho sento.
0: Doncs teniu el Miquel amb vosaltres aquí, el teniu el... No sentim el Miquel, eh?
1: En Miquel entrava per telèfon, en principi.
0: Molt bé. Doncs escolta, fem una petita parada. Mira, mentre intentem contactar amb el Miquel... que sembla que tenim algun problema telefònic. Mentre contactem amb el Miquel, explica'ns tu quina és la tradició o què té d'especial aquest festival Portal Blau per vosaltres, per L'Escala, perquè el que primer crida l'atenció és que és un festival que dura molt, des del maig i fins a l'octubre.
1: Exacte, és un festival que dura molt, des del maig fins a l'octubre, i és això, és el que dèiem, un festival molt eclèctic que té propostes molt diferents i això fa que pugui connectar amb molta gent diferent, amb molts públics diferents. Comença amb propostes més petites, amb concerts de petit format, amb artistes emergents, i després va adquirint cada vegada més volada amb concerts de més gran format i arriba amb uns concerts finals al Fòrum Romà d'Empúries, on hi ha grans noms com Sopa de Cabra o La Fúmiga, que s'acomiada dels escenaris precisament també en aquesta gira que està fent ara i que farà parada, com dèiem, al Festival Portal Blau. I és que no és només un festival musical, sinó que també té un rerefons de reflexió, perquè també té un cicle que es diu Mirades Blaves, que és un cicle que fa pensar, fa reflexionar sobre diferents temes, i participen filòlegs i participen investigadors que tenen diferents visions i diferents propostes per enriquir una mica més aquest festival que té aquesta identitat mediterrània també.
0: Molt bé, doncs mira, ara sí que tenim el Miquel Fernández al telèfon, per disculpeu l'embolic tècnic que ens hem fet. El saludem, Miquel Fernández, director del Festival Portal Blau, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Aquí amb la companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
2: Sí,
1: bon dia, Miquel.
2: Bon dia, com estem?
1: A veure, Miquel, per començar, dèiem ara abans amb la Núria que el festival està una mica al seu equador. Quin balanç feu d'una mica d'aquesta primera meitat?
2: No, la veritat és que estem molt, molt satisfets de com ha respost el públic a la majoria d'activitats i concerts i obres programades. Pràcticament hem tingut exaurides totes les localitats, la major part de les activitats i concerts, com deia, i la veritat és que molt contents de com està, doncs, el públic comprant i venint a tot el que programem.
1: Heu tancat ja els concerts de petit format i ara comencen una mica els de gran format, no? Els escenaris de la Mar d'en Manassa i el Fòrum Romà d'Empúries. Explica'ns una mica quins tenim aquest estiu.
2: Sí, tenim la sort de que a L'Escala i a Empúries hi ha diferents espais on nosaltres acabem programant en funció també de l'artista, no? Tenim espais de petit format per a artistes emergents, que, com saps, és un dels atractius del festival, que ens agrada bé, impulsar carreres de nous artistes que estan començant i posar-los al mateix nivell que artistes ja consolidats i que porten una llarga trajectòria. Llavors, aquesta combinació entre els espais espectaculars que tenim a l'Escala, espais històrics com el Folie de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, que és la casa on vivia l'escriptor Catherine Albert, o altres espais de gran naturalesa, no? Com pot ser la Mar de Manassa, que és un espai únic que convida tothom a que s'apropi per veure'l perquè és magnífic, o el Fòrum Romà d'Empúries, que bueno, té un jaciment que tenim a la península Ibèrica, que té un jaciment arqueològic grec i romà, no? Per tant, són espais inigualables que per sort podem gaudir a l'Escala i Empúries i podem programar artistes allà.
1: I un dels espais aquest és la Riba, sí, on aquest cap de setmana tenim dues propostes gratuïtes. Un és un espectacle de dansa i un és un...
2: Hola.
0: Ens hem quedat sols.
2: Ara, m'escolteu?
0: A tu sí que t'escoltem, sembla que hem perdut l'Ona. En tot cas, estava a punt de parlar de les propostes d'aquest cap de setmana.
2: Sí. Aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, tenim dues propostes a un espai que és la Riba, que és un espai gratuït, perquè pot anar qualsevol persona sense haver de pagar, i tenim un espectacle de dansa, en aquest cas de la companyia de la ballarina Laia Santanac. Aquest serà el divendres a les 8, i el dissabte tindrem la Gregotecno. És un espectacle que fusiona doncs, tant gregorià amb música electrònica. És un espectacle que està funcionant molt bé, la veritat, i això serà el dissabte a les 9.
0: Molt eclèctic, doncs, no? No només en quant a espectacles, sinó dintre mateix dels espectacles, el que busqueu justament és això, que sigui ben variat, oi?
2: Sí, exacte. Al final, el Festival Portal Blau és una mica diferent a la resta de festivals que es programen aquest estiu, no? Perquè és un festival que no només hi ha música, també tenim altres arts escèniques, com pot ser doncs, la dansa, en aquest cas, amb aquesta proposta de la companyia de l'Aleia Sanac, tenim fotografia, tenim teatre, tenim aquestes conferències, com dèieu, que és el cicle de conferències Mirades Blaves, on portem experts de diferents matèries per parlar de diferents temes que són d'actualitat, no? Com pot ser doncs, conflicte del Pròxim Orient, com pot ser la intel·ligència artificial, o temes de salut, no? Com tenim una conferència sobre lectura i també vam tenir una sobre feminisme. Al final, temes que estan en plena actualitat, doncs volem reflexionar, portar experts, parlar i conversar.
0: Parlàvem, Ona, i hem recuperat la connexió amb l'Ona de la Ràdio L'Escala. Parlàvem d'això de lo eclèctic i variat, que és aquest festival que fins i tot inclou aquest cicle de conferències.
1: Exacte, i com deies al principi, Miquel, és un festival on doneu molt d'espai al talent emergent. Precisament aquest any heu incorporat l'Espai Proa. Explica'ns una mica de què va aquest projecte.
2: Bueno, ja portem molts anys, no?, on al festival tenim una sèrie de valors, i un d'ells és l'aposta pel talent emergent, no? Volem que els artistes, una de les coses que ens expliquen és que els costa molt començar els inicis d'aquesta carrera, i per tant ens agrada doncs, poder donar aquesta primera oportunitat a molts artistes que estan començant el seu treball discogràfic, que estan les seves propostes, però que no acaben d'haver-se reflectit en el que seria l'escena artística, no? Perquè no tenen aquest moment per poder presentar en públic els seus treballs, i per tant doncs, des de fa molts anys ho fem nosaltres sense el festival com una de les nostres identitats, no? També és cert que el nostre festival és paritari i sempre tenim una programació paritària i intentem això, no? que poder donar oportunitats a tothom.
1: En aquest sentit, el vostre lema d'aquest any és que el festival és radicalment humà. A què fa referència?
2: Doncs, bueno, perquè seguint amb la línia del que deia, no? Al final, el nostre festival té una sèrie de valors que conformen aquesta frase, no? Aquest eslògan. Al final és un festival radicalment humà perquè tractem diferents temàtiques des del cicle de Mirades Blaves, des de la igualtat, des de l'ecologisme, no? Tenim una sensibilitat que al final són els valors que nosaltres com a promotors i com a empresa, no, també ens agrada transmetre, i per tant ho reflectim en la programació del que fem.
1: I en aquest fil de tota aquesta diversitat d'activitats que feu, a més dels concerts, aquest any heu engegat una nova iniciativa, que és el podcast El Fil Invisible. D'on surt aquesta nova proposta?
2: doncs tenim un col·laborador, que és el Sergi Marín, que ens va plantejar aquesta proposta i al final doncs hem portat a terme, no? Al final són aquestes propostes que nosaltres tenim al voltant del festival i doncs ens ha agradat poder desenvolupar aquesta iniciativa. I al final són diferents converses amb diferents persones sobre el que seria el festival i experiències del festival i com formar el festival. És molt interessant, i al final el Sergi, que és un company vostre de ràdio que fa molts anys, doncs ens ho va proposar i ens va semblar magnífica la idea.
1: Mm-hmm. I per exemple, quins temes heu tractat en aquest podcast?
2: Doncs mira, tant des de com tot el que seria té a veure amb el festival, no? Des de la programació, com programem, per què escollim aquests artistes, com es munta el festival, vull dir, tenim diferents tipus d'episodis on expliquem una miqueta tot el que seria el Festival Portal Blau, no? Els valors, etc. Jo crec que és molt interessant i convidem a tothom a que l'escolti, participi i el senti ser seu.
1: Mm-hmm. Perquè a més hi han participat alguns dels artistes, no? que actuen aquest any al festival.
2: Sí, hem tingut diferents també artistes on expliquen les seves propostes artístiques. Al final és un reflex d'aquest el festival, no? Des de tots els àmbits, i òbviament doncs, un d'ells també han sigut artistes que hi han pogut participar o han volgut participar.
1: Mm-hmm. En aquesta època en què els festivals són la tònica, no? Què creieu que diferencia el Festival Portal Blau dels altres que podem trobar a la Costa Brava?
2: Doncs mira, un dels trets diferenciadors, com dèiem abans, és aquest, no? Que el Festival Portal Blau posem en el mateix valor artistes que estan començant la seva carrera amb artistes consolidats, també els valors propis del festival, que no és només un festival de música, sinó és un festival multidisciplinar on tenim música, però també tenim dansa, teatre, poesia, les conferències Mirades Blaves o inclús les fotografies, no? L'exposició fotogràfica que Net Foto, que forma part també del festival. I després també doncs, els valors implícits dintre del festival que a nosaltres doncs, ens agrada explicar i ens agrada presentar, no? Un festival solidari, un festival que apostem, també treballem en xarxa amb altres entitats del territori i som un festival paritari.
1: Mm-hmm. Doncs Miquel, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances. Espero que vagi molt bé aquest tram final del Festival Portal Blau.
0: I Ona Vilà de Ràdio L'Escala, moltíssimes gràcies també, companya.
2: Moltes gràcies a vosaltres per estudiar.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Per què es menja gall dindi en acció de gràcies? Aquesta au sol preparar-se al forn i serveix per alimentar grans famílies pel seu volum. Alguns dels acompanyaments més populars són les patates, els moniatos i les panotxes de blat de moro, però cada casa té la seva recepta guanyadora. No sempre s'hauria celebrat aquest dia amb gall dindi. Això va passar el 1623, després de diversos anys de convivència entre els colons anglesos i els indis Wampanoag de Plymouth, a Massachusetts. Aquests van arribar a les terres a l'any 1620, al vaixell de Mayflower a causa de la imposició i la persecució de culte que rebien a les seves terres, de manera que van haver de prendre un nou rumb. En arribar, van dependre molt dels indígenes americans, que els van ensenyar a cultivar i a caçar per poder sobreviure. Quan van tenir la primera collita amb èxit, el primer governador de Plymouth, William Bradford, va voler establir un dia dels agraïments pels aliments que havien aconseguit i van convidar els que els havien ensenyat les tècniques com a agraïment. Amb dues parts, van portar productes com carbasses, peix i algunes aus. No va ser fins anys més tard, concretament a l'any 1789, que George Washington va decidir establir el Dia d'Acció de Gràcies com una festa nacional al país. Sobre finals del segle XVII, cal ressaltar que el gall dindi ja era un plat tradicional aquest dia, perquè llavors abundava, a diferència d'anys anteriors, marcats per l'escassetat. A més, els galls dindi eren animals que només es criaven per al consum, a diferència d'altres espècies a les ciutats.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Verdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença la sessió de control dedicant-li unes paraules.
4: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
3: L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any, volíem dir, havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú i també a la 2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En el primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions i a hores d'ara hi queden 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: El tècnic jo crec que més conegut de tot Catalunya durant aquest estiu. No sé si serà la cançó de l'estiu, tot apunta que ja ho és. En tot cas, li preguntem sobre aquesta cançó de l'estiu i d'altres que proposen els nostres oients a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia, i evidentíssimament per mi sí que és ja la supergran cançó de l'estiu.
0: El Javi que triomfa, que lo peta.
1: Home, sí. És que, a més, està molt bé que la cançó d'estiu vingui d'un grup de tantíssima qualitat. Sí. Qualitat a nivell musical, de lletrista, etcètera, em refereixo.
0: La Ludwig Band, no?
1: Exacte,
0: gran descoberta,
1: exacte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Correcte,
0: molt bé.
1: Correcte.
0: Però què diuen els oients? Perquè jo em sembla que no sé si t'han recomanat cançons tan recents o com va això, a veure...
1: No, sí, mira, la primera no la posarem perquè és la que ens acabeu de posar, però em fa gràcia que ens ho diu, que és una gran coneguda d'aquest programa, que és l'Anna Morgades. Salutacions des d'aquí,
0: Anna. Oi, Anna, una abraçada.
1: Sí, i tant, que és, evidentment, el Xavier, com estem escoltant, el tècnic de so de Ludwig. Però aquí en tinc una nova, que no sé si coneixereu tots, que és fantàstica, i en posarem un trosset. Ens ho diu la Maria, i es diu Festuc, és de Marcos. Ja veuré, ja.
2: M'han cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia... No, és pistatxo, es diu Festuc.
3: Què?
2: Festuc.
3: Com dius?
2: Festuc.
0: En sèrio?
1: Festuc.
2: Jo estava de Festuc.
1: La coneixies?
0: No, gens, jo. No. Gens. Doncs tu sí o què?
1: Sí, aquesta, mira, Marcos va ser finalista a l'Ope Fest, que organitzem aquí a Cardedeu junt amb la xarxa, i la veritat està fent coses molt interessants, i ens va sorprendre quan vam veure aquesta. I ara et portaré un parell de cançons, ens ho porta l'Anna, i ens diu una cosa que estic molt d'acord. Diu, per mi la cançó de l'estiu és Ja dormiré, de la Fúmiga i Figaflaues, una cançó mitiquíssima ja, tot i que té, crec que un parell d'anys a molt estirar. Diu, la cançó nostàlgica, en canvi, és Que no s'acabi, també dels Figaflaues. Diu que parla de llançar, que és el seu refugi al món i que li encanta. Jo aquí et diria que hi ha cançons d'inici d'estiu i de final d'estiu.
0: Aquí m'ha agradat això. Sí, la cançó nostàlgica. Sí, sí. Sí que és veritat, eh? Sí?
1: Tu és que mira, ja veuràs, tens ganes d'estiu, de festivals, de tot, i et sona això. Escolta.

0: de final no, seria de principi, de
1: principi
0: festes.
1: De principi, sí, de sí, mig. Sí. Mm-hmm. Però imagina que després estàs com, va, a llançar mateix o per allà fent un, amb una posta de sol, saps? Una cerveseta, un mojito. Ja a principis de setembre saps que has de començar a treballar i en aquell moment et sona això.

0: pell de gallina, eh?
1: Sí, sí.
0: Hem de pensar que, ostres, crec que està molt ben trobat això que ha dit l'Aina, de cançons d'estiu d'inici, sí, cançons d'estiu de final, perquè és cert, totes tenen el seu moment. No sé si tu en tens alguna concreta per aquest estiu.
1: No, de final d'estiu... Jo sóc més de finals d'estiu, també. O de primavera. De primavera sí que en tenia alguna. Bueno, no ho sé. Cada estiu té el seu, té els seus moments, perquè clar, és el que deies tu, no és el mateix estar de concert cridant o estar a la nit que passar, encara que sigui un dia d'estiu ple, radiant a la platja, no? La vibra és una altra. O si te'n vas a fer surf, doncs ja te'n vas cap a cançons més californianes, què vols que et digui?
0: Exacte. I mira, com a potser final dels comentaris, et diré un que ens ha dit la Maria, que això, ostres, ens cau lluny, però evidentment tots i totes les hem ballat, que és qualsevol del Caribe Mix, jo diria més, i del Disco Estrella. Que sí,
1: bé.
0: Caribe Mix 2001.
1: Així. Sí. De fet, hi havia recopilatoris abans que existís Spotify, que ara t'ho posa molt fàcil. Hi havia el típic recopilatori de l'estiu, que segurament que ara hi ha la típica llista, també, de Spotify, de cançons de l'estiu, però cada any a l'estiu sortia el recopilatori i era el que punxaven els DJs a totes les festes de DJ.
0: Mira, gran època pels DJs, que no havien de fer res, només posar un doble CD, canviar-lo quan arriba al final del primer i ja està. I ja ho tenien tota la sala i tota la plaça de festa major aixecada,
1: Doncs moltes gràcies, Enric. Sapigueu que podeu continuar portant cançons. Jo m'esperava cançons més friquis, Encara hi sou a temps, fins que tanquem programa.
0: Portaré alguna friqui al final, potser.
1: Vinga, va, quedem així. Gràcies, Enric.
0: A reveure.
1: Però, com dèiem, els estius canvien, les cançons de l'estiu també canvien, la societat canvia. I és això el que ens proposen ara des de Ràdio Arenys, una mirada sociològica a la cançó de l'estiu, al llarg d'aquests darrers 50 anys.
2: Quan arriba l'estiu, el sol escalfa la pell i la música escalfa la memòria. Cada generació té una cançó que li recorda un amor, una platja, una festa. Avui us proposem un viatge per les cançons de l'estiu, aquelles que han omplert les nostres vacances des dels anys 60 fins avui.

anys 60, l'estiu sonava a Guateque. Guitarres senzilles, tornades repetitives, lletres innocents. Era l'època d'aquest la-la-la, del ye-ye o del ball a la plaça del poble.

La música era humana, directa, sense artificis i, sobretot, era col·lectiva. La cançó de l'estiu no la decidia ningú. De fet, la feia la gent.

Són els anys 60 quan neix la cançó de l'estiu. Als 70 la indústria discogràfica descobreix el poder de l'estiu i comencen a fabricar hits pensats per sonar a totes les ràdios. Històries que enganxen, com per exemple la d'Eva Marí.

I de sobte arriben als 80. 80, color, exageració, festa, sintetitzadors, eurodisco i ritmes sobretot brillants. Vamos.

0: troballes.
1: A la dècada dels 90, l'estiu es globalitza. Arriben ritmes eurodance, coreografies que tothom sap, coneix i balla, i cançons que funcionen en qualsevol idioma.

Cançons com El tiburón, La barbacoa, amb frases curtes, repetitives, pensades per ballar en grup. L'estiu es fa internacional, l'estiu es fa viral, i això que l'internet encara...

I als 2000 el reggaeton entra amb força. Ritmes lents, sensuals, repetitius i al mateix temps hits europeus que esclaten a YouTube, com per exemple Dragon.

Tot i que aquí ho vivim amb la cançó de la cervesa, l'estiu es converteix en un mem digital. La música ja no només es balla, sinó que també es comparteix.

I tot això fins que apareix l'era de l'streaming, l'any 2010. El 2010 Spotify decideix el que escoltem. Reggaeton global, producció polida, tornades curtes, coreografies virals...

I avui l'estiu és, sens dubte, TikTok. Després de la pandèmia, el hook, la frase curta, un beat minimalista i milions de vídeos que fan esclatar una cançó, fins i tot abans que s'escolti.

El ritme és global, afrobeat, reggaeton lent, dancehall, lletres d'empoderament, de festa, d'identitat. L'estiu és instantani, compartit, però sobretot digital.

I així ens va la cultura. 60 anys de música, ritmes i històries. Hem passat del transistor al TikTok, del guateque a l'algoritme. Però una cosa no ha canviat. Cada estiu té una cançó que ens acompanya, que ens defineix, que ens recorda qui érem, però sobretot qui som. Perquè l'estiu passa, però la música sempre torna.

0: Ai, amb sonorites de Rosalía al final. Josep Maria Cano, imponent, des de Ràdio Arenys. Moltíssimes gràcies per aquesta afanyada de report que t'has pagat, doncs, fent tot el patchwork, tot l'encaix de les diferents cançons de l'estiu des dels anys 60. Déu-n'hi-do aquest anàlisi sociològic que hem fet. Va, que seguim endavant, i la propera connexió serà en directe, i de música ja no parlarem. Ara abandonem una miqueta el tema i parlem de la feina dels socorristes de l'estiu.
1: Obert per vacances.
0: Fa calor, un moment per anar a la piscina a refrescar-se. Ens hi desplacem ara mateix per guaitar, això sí, des de la Torre dels Socorristes i parlar d'una qüestió que afecta directament la seguretat dels banyistes. Al llarg dels propers minuts ens centrarem en aquesta professió, al sector del socorrisme. I és que durant anys molts professionals han denunciat sous baixos, condicions precàries i concursos públics on sovint es prioritza el preu per damunt de la qualitat del servei. En aquest context, una empresa del Camp de Tarragona ha decidit apostar per un model diferent. Posa el socorrista al centre. D'aquesta manera vol dignificar la professió i formar professionals qualificats. Ens ho explica tot plegat en entrevista el nostre company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ets a la piscina.
2: Som a la piscina.
0: Sí, eh?
2: Som a la piscina, però no ens estem banyant, que consti. De moment.
0: De moment.
2: De moment.
0: Espera't, que el micròfon i aigua no sé si casaran massa bé. Així que espera't una miqueta.
2: Podríem provar, però, eh?
0: Sí, però no, va, a final d'estiu, va, que si així es trenca alguna cosa, no, fem els despistats, no passa res.
2: Vinga, va. De moment no hi ha gaire moviment aquí en aquestes instal·lacions on ens trobem perquè obren d'aquí una estona. Però qui sí que ens acompanya és un equip de socorristes que vetlla perquè tothom pugui gaudir de la piscina amb seguretat. Són amb nosaltres l'Albert Bel i en Diego Martínez, fundadors de Socorristes Profesionales. Aquesta és una empresa que en pocs anys ha arribat a prestar servei en desenes de piscines i instal·lacions del Camp de Tarragona, i tot amb aquesta idea tan clara que tu definies ara fa un momentet, que és que un bon servei de socorrisme només és possible si els professionals estan ben formats, ben tractats i ben remunerats. Albert, Diego, molt bon dia i gràcies per compartir aquesta sessió amb nosaltres.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Quan fem referència a dignificar el sector del socorrisme, de què estem parlant exactament?
3: Doncs estem parlant que el socorrisme és una professió que té que estar valorada, perquè el que ens hem donat compte, bueno, de fet l'empresa la vam muntar perquè ens vam donar compte que el socorrisme era com una cosa de, bueno, és un treball d'estiu, qualsevol persona val, i qualsevol, hi havia molt d'intrusisme, no hi havia un conveni clar aquí a Catalunya que tingués en compte la professió del socorrisme. I això, parlant amb el Diego, que és el meu soci de l'empresa, vam dir, ostres, i si muntem un model on posem per endavant el socorrisme en la professió, fem una formació com reglamentada i només nosaltres com a empresa contractem socorristes que siguin formats aquí a Catalunya, que tinguin la titulació en regla, que tinguin el ROPEC, i a canvi els oferim unes condicions de treball dignes, un sou que és com es mereixen, i intentem fer veure, sobretot als ajuntaments, que no es pot basar tot en el preu, perquè si ens basem només en el preu sempre trobarem empreses que van a un preu més econòmic, i què passarà? Doncs pues que hi haurà una altra vegada l'intrusisme. Per exemple, fora de Catalunya tot el tema del ROPEC no existeix.
2: Què és el ROPEC?
3: El ROPEC és el registre oficial dels professionals de l'esport de Catalunya. Llavors, és una titulació homologada a nivell, per exemple, d'una formació professional de grau mitjà. Els xavals que es treuen aquesta titulació tenen un curs homologat pel SOC, que dura 6 mesos. La veritat és molt complet. I surten d'allà formats de correctament, no com, per exemple, ens han arribat a trobar títols de socorrisme que venen d'altres comunitats fets online. O sigui,
2: clar, la cosa canvia.
3: La cosa canvia.
2: Anirem obrint algun d'aquests melons que ja has deixat caure, Albert. Abans, però et volia preguntar, quin impacte té tenir un socorrista ben remunerat i valorat en la qualitat del servei que rep l'usuari?
3: Doncs que el socorrista, quan treballa a gust, es fa la piscina, se la fa seva. s'integra amb, amb els usuaris, veu que ell és valorat, que la seva funció ajuda a que no hi hagin accidents, i sobretot sap que a final de mes doncs cobrarà lo que li toca, no? Perquè ja estem parlant que són 3 mesos i si no s'apaga correctament, per tota la formació que requereix ser socorrista no sortirà a compte. De fet, cada any tenim veritables problemes per trobar socorristes de qualitat. Mm-hmm. O sigui, socorristes amb titulació homologada i en ROPE. Si no volguessis això, et trobaries més fàcilment, però nosaltres la nostra filosofia, de fet, com a empresa hem anat creixent, però mai per damunt de les nostres possibilitats. O sigui, sempre premiem la qualitat a no la quantitat.
2: És una decisió fàcil en un mercat tan competitiu, com ara deies, aquesta decisió no, que vosaltres heu pres?
3: És molt, molt difícil. És molt difícil perquè moltes vegades, a veure, no deixem de ser una empresa on vols tindre una sèrie de beneficis, siguem clars. I moltes vegades nosaltres posem la nostra filosofia per endavant i hem renunciat a projectes o a piscines perquè sabíem que l'única manera que d'aconseguir-la era rebentant els preus. I
2: on rebenta preus una empresa que vol retallar?
3: Doncs, a veure, tal com funcionen les licitacions avui en dia, segons quins ajuntaments, és 100% preu. No hi ha cap...
2: Preu hora.
3: Preu hora. Llavors, què passa? Partint d'un preu hora X, que fan les empreses? Doncs anar tirant avall, està clar, no? I ens han arribat a trobar nosaltres licitacions que ens han presentat i han perdut, i hem vist, clar, si te presentes una licitació pots veure qui ha guanyat, tens el dret de veure qui ha guanyat i en quin preu ha guanyat, i realment ens sorprenem del preu hora, perquè si vols aplicar el conveni que toca avui en dia és impossible pagar amb aquell preu hora. Llavors, a partir d'aquí, fes que cadascú es faci la seva idea de com estarà tractat el socorrista.
2: De fet, vosaltres us heu trobat instal·lacions que primer van apostar per una oferta més barata i que després us han trucat perquè no estaven satisfets amb el servei. Aquesta és una realitat.
3: Sí, sí. Nosaltres ens hem trobat... ens van trobar en un cas molt curiós, que no direm ni el lloc ni la població, però que vam quedar segons amb la licitació, a molta diferència del que va guanyar, i a l'hora d'obrir, doncs, allà no es va presentar ningú, perquè era una empresa de fora d'aquí Catalunya que va posar un preu hora que quan el vam veure vam al·lucinar, i bueno, dius, bueno, hem perdut. Doncs a l'hora d'obrir ens va trucar l'alcalde que a veure com ho podíem fer perquè ja amb una licitació hi ha un procés fins que no pots descartar el que no t'està complint, li has de fer un requeriment, li has de dir a veure per què no compleix, bueno, hi ha tot un procés, i mentrestant per cobrir això doncs vam tindre que fer un contracte menor d'unes hores en concret fins que no ens vam poder signar nosaltres el contracte. Bueno, és el que he dit de l'intrusisme i el que tot es vagi a preu hora. Per sort, ara els ajuntaments, sobretot, estic parlant de la zona on altres ens belluguem, han començat a veure que no tot es pot basar en el preu hora, i sí que ja estan començant a posar una sèrie de clàusules de qualitat, per exemple, el temps de resposta en cas de que un socorrista no vingui, que l'empresa estigui situada a prop perquè puguem reaccionar, que hi hagi coordinadors constantment, que en aquest cas som nosaltres, som el Diego i jo, que constantment estiguessin visitant totes les piscines i així poder detectar doncs errors o mancances.
2: Diego, quines són les habilitats o qualitats imprescindibles que ha de tindre tot socorrista, més enllà de saber nedar, que ja donem per fet que això és bàsic?
1: Bé, nosaltres ens fixem molt, no ens fixem tant en la titulació, perquè hi ha molta titulació, l'Albert i jo ens fixem molt en el factor humà. És una característica, sempre ens fem aquesta pregunta, fem una entrevista amb socorrista i diem, escolta, tu deixaries aquest noi cuidar dels teus fills petits a la piscina? I a vegades diem no, infeliçment aquest noi té tota la titulació, però estem veient que no, a l'entrevista ja veiem que no, i nosaltres valorem molt el factor humà, que el socorrista s'integri completament, com ha dit el meu company l'Albert, que s'integri completament a la piscina, que sí, que formi part de l'estiu, de molta gent, que vigili sobretot el tema de la prevenció, no? Com vam parlar, a vegades diem que un socorrista que te diu he fet no sé quants rescats, és a dir, aquest socorrista, si ha fet molts rescats, en un estiu és perquè no ha fet una prevenció bona.
2: Quin percentatge de la feina d'un socorrista és vigilància i quin percentatge és prevenció? No sé si això es pot quantificar.
1: Bé, és quasi el 100% és prevenció. És quasi 100%. Nosaltres quan actuem és perquè la prevenció ha fallat. Per això hem de saltar l'aigua. Quan un socorrista salta l'aigua és perquè ha fallat tot el que la prevenció ha fallat.
2: I en aquest sentit, què és el que la gent fa més malament quan va a una piscina com la que ens trobem ara? No sé si és de les grans que gestioneu vosaltres o de les petites en un poble. Mira, Núria, no ho he explicat. Avui m'he quedat a la piscina del meu poble.
0: Home, ja ho donàvem per suposat perquè és xula i així tots.
2: No, però el meu poble, però el meu poble no és la piscina d'Altafulla, eh? Quan dic el meu poble vull dir que m'he quedat a la piscina de Salamó.
0: Ah, això sí que no m'ho esperava. I és xula?
2: Ah, veus? Home, i tant. Què de dir jo?
0: No.
2: És xulíssima. Clar, és un poble de 500 habitants. Potser sí que el mes d'agost hi ha molta més gent de segona residència i algú, doncs, que s'allotja. En una piscina així, què és el que la gent fa malament? Ja entenem que no ho podem comparar amb, per exemple, Salou o en un complex hoteler. Però aquí què diríeu que una piscina d'unes característiques normal, eh, Núria? Després sí. Farem fotografies. Què és el que la gent fa malament?
1: Bé, això és una cosa que parlem molt a l'Albert i jo a les nostres reunions. Tot això és la gent del poble. Hi ha pobles que la gent és extremadament educada, com és el cas aquí de Salomó, que és una gent molt educada, molt cívica, que cuida de les instal·lacions, que respecta la figura del socorrista, que fa les coses com

0: segons la piscina que vagi a treballar.
1: Perquè, a veure, l'usuari es pot llançar de cap o no es pot llançar de cap? O, ha d'anar sempre caminant o en algun moment pot accelerar el pas per la zona de platja?
2: Sí, nosaltres el que estem, el que els hi transmetem als nostres socorristes és, sobretot, prevenció, prevenció, prevenció. Això què vol dir? Si tu veus un nen corrents, para'l. Para'l, perquè si te cau, el tindràs que anar a curar, deixaràs de vigilar la piscina per aquell accident, o tan senzill com el típic que es fan en totes les piscines de tot arreu, de tot arreu és anem a fer el típic mortal, val? I la gent no veu el perill que té de calcular malament el gir i picar de cap contra la vorera de la piscina, i és un accident que pot ser o no passar res o directament te'n vas al 112, directament.
3: I s'acaba l'estiu.
2: El típic al mig de la piscina, anem a fer castells, vinga, primer comencem només pujant un. Ah, ostres, ara ha sortit, vinga, ara pugem dos. Això sí que ho hem vist en una piscina, caure d'un castell, picar contra l'altre usuari i rebentar el
1: nas
2: a tots dos.
1: Déu-n'hi-do. Núria, tu ets de fer mortals quan vas a la piscina?
4: Ara ja m'estàveu espantant amb l'entrevista, que no ho deixem aquí, perquè ara a mi em fa molta aprensió aquestes coses, de trencar-se caps
1: doncs,
4: i ossos.
1: Deixem-ho estar. La prevenció per davant del salvament, quan bé ens han explicat el Diego i l'Albert, d'aquesta empresa, Socorristes Professionals, que el que vetlla és que el socorrista estigui satisfet i alhora els usuaris també contents amb la feina que fa aquesta persona que vetlla per la nostra seguretat en instal·lacions en què de vegades no ens acabem de comportar, i això segur que ho hem fet tots tocaria.
4: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i gràcies també per la feina brutal que fan els socorristes aquí. Des d'aquí un homenatge per tota aquella gent que té cura de nosaltres, perquè nosaltres els ho passem bé, ells pateixen una miqueta massa. Moltes
1: I tant.
4: Gràcies, companys.
1: Diego, Albert, gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies, bon dia i bon estiu.
4: Eduard, et banyes o no? Perquè m'han dit que si no portes banyador no et banyaràs, Perquè m'han dit que tu mai vas amb pantalons curts, Albert? Ai, Eduard.
1: Qui t'ho ha dit, això?
4: No t'ho puc dir, però m'han dit. L'Eduard no va amb pantalons... O porta banyador o no es banya.
1: No, és veritat. Jo no vaig mai amb pantalons curts.
4: Bon xivat, aquí se sap tot.
1: Ai.
4: Ara pateixes,
1: em penso que ja sé qui t'ho ha xivat. Les seves inicials són MPG, pot ser?
4: No. Així hi ha molta gent que sap que no portes mai pantalons curts. Ara parlem.
1: Bé, hi ha algú que em coneix, però vaja, bé, ja m'ho explicarà.
4: Vinga, refresca't, deus estar tot vermell. Refresca't a la piscina.
1: Això farem.
4: Eduard Virgili, Altafulla, gràcies.
1: Que vagi bé, a
4: reveure. Ai, ens disculpareu aquests momentets que tenim, així de distensió. Mira, fa gràcia. Estem tots connectats, tota la comunitat de l'Obert per Vacances, i això és molt xulo. Vinga, va, que parlant de comunitat, el programa ja veieu que no el fem sols. A Tarragona Ràdio, evidentment, contem amb l'ajut de Ràdio 70, emissores de tot Catalunya, i l'emissora a qui donem pas ara mateix és Emunt. Emunt ens porta des de Terres Lleidatanes un altre apunt sobre patrimoni. A més, molt, molt xulo. Visitarem el molí fariner, la història que té el molí d'Alfarràs.
5: Quan arribem al conjunt de l'antiga fàbrica tèxtil Viladès, al nord del municipi, les naus industrials, ja en desús, ens recorden una etapa molt important de la història d'Alfarràs. Durant dècades, aquesta fàbrica va donar feina a moltes famílies i va situar el municipi dins del mapa industrial del Segrià. Però abans que hi hagués fàbriques, màquines i producció tèxtil, aquest mateix espai ja tenia una activitat molt important. Al costat d'aquest conjunt hi trobem un edifici molt més antic, un edifici que ja funcionava molts segles abans de l'arribada de la industrialització, i aquest és el molí fariner d'Alfarràs. Primer de tot anem a entendre els seus orígens i la seva importància, ja que en l'edat mitjana els molins eren molt més que simples edificis on es transformava el gra. Eren elements estratègics dins del territori, vinculats al poder dels senyors feudals. Controlar un molí significava controlar l'economia, el territori, inclús quelcom més important que tot això, l'aigua. Per apropar-nos a la història, ens n'ha parlat el Ramon Dalfó, historiador del propi municipi, d'Alfarràs.
6: El molí d'Alfarràs és un edifici d'origen senyorial, per tant ens connecta directament amb l'edat mitjana i ens explica molt bé com era la nostra societat en clau d'economia artesanal fins fa ben poc. Podríem parlar fins la generació, per exemple, de les nostres padrines i padrins. Per què? Doncs perquè el

0: trobem documentat des del 1152 i es tracta doncs d'una documentació on figuren diferents possessions, diferents propietats del senyoriu d'Alfarràs. En concret es tracta d'un document d'enllaç matrimonial entre les famílies senyorials d'Alfarràs i d'Almenar.
1: I el més important és que no apareix de manera aïllada, sinó que formava part del conjunt de possessions del senyoriu. Això ens indica que ja en aquell moment era una peça important dins l'organització econòmica i territorial. Amb el pas dels segles, l'edifici va anar canviant de propietaris. L'any 1601 va passar a mans de la ciutat de Lleida i, posteriorment, l'any 1678 va ser adquirit pel marquès d'Alfarràs, que va impulsar una ampliació del molí. Però malgrat tots aquests canvis, la seva funció principal es va mantenir durant segles, ja que l'aigua és el gran element que explica la història del molí. El canal de Pinyana permetia portar l'aigua fins a la instal·lació i aprofitar la seva força per moure les rodes hidràuliques. Aquest sistema convertia l'energia de l'aigua en moviment mecànic que permetia accionar les moles encarregades de triturar el cereal i convertir-lo en farina. Però la dimensió de l'edifici ens mostra que no era un petit molí local, sinó una instal·lació de gran importància.
0: Es tractava d'un monopoli senyorial, doncs perquè el senyoriu d'Alfarràs, que després esdevé un marquesat, tenia com el privilegi prioritari en tota la zona, amb les aigües del canal de Pinyana, el que és aquesta zona del Segrià Nord, doncs d'utilitzar aquestes aigües per la molta de farina. Per tant, és una factoria, diguéssim, hidràulica, que funciona amb aigua. Sabem des del segle XVI que hauria de tenir uns nous espais de molta, unes nou rodes, ho sabem perquè encara es conserven uns 8 carcabans, que es diu, que són aquests elements de la molta que ens indiquen la sortida de les aigües. Ho podem veure si avui dia passem pel molí, veurem que té unes 8 arcades. Originalment serien 9 i sabem pels documents que estaria documentat des del segle XVI.
1: Però la història del molí no es queda en l'edat mitjana. Com molts altres molins de Catalunya, aquest edifici va saber adaptar-se als canvis tecnològics i econòmics de cada moment. Amb el pas del temps, l'aprofitament de l'aigua ja no només servia per moldre cereal, també es convertiria en una font d'energia per a noves activitats industrials.
0: A partir del segle XVI també s'incorpora un molí del batant, és a dir, un molí draper per fer teixit.
1: I aquesta dada és especialment interessant perquè ja ens apunta cap a una nova etapa del municipi. Alfarràs, que durant segles havia estat vinculat principalment a l'activitat agrícola i als aprofitaments hidràulics, començava a relacionar-se amb una altra activitat que acabaria marcant profundament la seva història, la indústria. Durant els segles XIX i XX, l'arribada de la industrialització va transformar molts pobles catalans. Els antics molins hidràulics, que durant segles havien estat eines de producció tradicional, sovint van trobar una nova funció com a generadors d'energia per a les noves fàbriques. I el cas d'Alfarràs és un exemple molt clar d'aquesta transformació.
0: A partir del segle XIX, a finals del segle XIX, s'instal·la una turbina més moderna, que seria una roda de fusta com les que hi havia abans per fer farina, però millorada. En aquest cas ja amb ferro. I en aquest sentit, doncs, aquesta turbina no era per accionar la molta del molí, sinó que es va derivar amb un arbre transmissor, que el tenim documentat amb planimetria, cap a les màquines de la nova fàbrica de filats que va construir el marquès d'Alfarràs.
1: És en aquest moment quan el molí queda vinculat al naixement de la indústria tèxtil d'Alfarràs. La nova fàbrica de filats, construïda pel marquesat, acabaria convertint-se al 1894 en la fàbrica Viladés i posteriorment també tindria relació amb la construcció de la fàbrica Casals. Durant bona part del segle XX, les fàbriques tèxtils van convertir-se en el principal motor econòmic del municipi. Van generar ocupació, van transformar la vida social del poble i van marcar diverses generacions d'habitants. A partir dels anys 70, quan ja formava part del conjunt de la fàbrica Viladés, el molí va passar a tenir nous usos.
0: El molí va acabar perdent la seva activitat a partir dels anys, podríem dir, 50, i als 70 passa a incorporar-se com una dependència de la fàbrica i llavors passa a tenir altres funcions, eh? Des de fusteria, també alguns testimonis esmenten que era un lloc on es feien cordes de piano i també va passar a ser un dipòsit d'aigua.
1: Aquest canvi d'usos és una mostra de com els edificis patrimonials sovint no desapareixen quan deixen de fer la seva funció original. S'adapten, canvien i continuen formant part de la vida del poble. En el cas d'Alfarràs, el molí va passar de ser un espai de producció de farina a formar part d'un complex industrial que durant dècades va ser fonamental per al municipi. Però aquesta etapa industrial també va arribar al seu final. L'any 2005, la fàbrica Viladés va tancar definitivament les seves portes. Ja l'any 2021 l'edifici presentava un estat de conservació molt delicat i es va haver d'actuar amb urgència per evitar que una part important col·lapsés. Ho explica Benet Pero, segon tinent d'alcalde d'Alfarràs i responsable del projecte del molí.
2: Dic la veritat, potser m'enganyo, no em vull enganyar, però va anar de molt justet amb un mes i mig, sinó que s'han fet l'actuació que es caigut tot. Perquè el paleta que va vindre, el constructor, va dir que, bueno, que estava molt malament.
1: La primera fase va ser assegurar l'edifici, especialment la coberta i els elements estructurals. Un cop assegurada l'estructura, el segon pas era trobar una nova funció que permetés que el molí tornés a tenir activitat. La proposta, finalment, ha estat en convertir-lo en un alberg, aprofitant la seva ubicació i la relació d'Alfarràs amb el pas del camí de Sant Jaume a banda de l'activitat pesquera, ja que pel terme municipal hi passa el riu Noguera Ribagorçana, fet que atreu vora 100.000 amants de la pesca esportiva cada any.
2: La idea era passar al poble que pugui tindre un edifici emblemàtic de la vida i que puguin fer la seva, i a més també pel camí de Sant Jaume. És un albergue bastant, volem fer un plan albergue per molta gent a caminar. També tenim molta gent de pesca.
1: Junt amb la planta per a la pernoctació, també s'hi farà una sala polivalent per celebrar esdeveniments municipals i conservar la memòria històrica de l'edifici. També està previst que s'hi faci una zona de bar-restaurant. Però la recuperació del molí no té només una importància turística, lúdica o patrimonial. També té un component sentimental per als alfarracins i les alfarracines.
2: La gent gran que està dient, hòstia, ho ha arreglat una cosa que feia anys que hi havia entrat de petit i no havia tornat a entrar mai més.
1: Per aquest valor històric, arquitectònic i patrimonial, l'edifici està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, una de les màximes figures de protecció del patrimoni català. Ara, el repte és que aquesta protecció vagi acompanyada d'una nova vida per al molí. El projecte de recuperació vol convertir-lo en un espai obert al poble i als visitants, amb la previsió que aquesta nova etapa sigui una realitat l'any 2027.
3: El molí fariner d'Alfarràs, déu-n'hi-do, avui la història que ens ha explicat l'Arnau Vilà des de M1FM, des de Terres Lleidatanes. Seguim endavant, ara sí, amb un darrer contingut que ens arriba des de Sabadell. Ja veieu que anem travessant durant tot el matí, en aquestes hores, dues hores, anem travessant tot el país. A Sabadell us proposarem un espai de cuina. Avui descobrirem unes postres tan senzilles com irresistibles, d'aquelles que fa generacions que són presents a moltes taules a l'hora d'esmorzar, berenar. Els esporta, com dèiem, la companya Anna Clarà de Ràdio Sabadell. Ella ha estat cuinant amb la seva mare, la Núria Andreu, i ens descobreix un dels secrets que l'Anna ve tastant des de petitona, el coc de iogurt.
4: Doncs ja tornem a estar aquí una altra setmana al programa de cuines d'Obert per Vacances i avui parlarem amb una persona que per mi és molt important, que és la meva mare, que es diu Núria. Hola.
5: Hola.
4: I llavors avui us portem una recepta que des de que jo sóc petita a casa la portem fent des de sempre. És una recepta molt bàsica, molt simple, però que surt molt bona. És la coca de iogurt, no?
5: Sí, efectivament. És una recepta que és molt senzilla i que crec que en moltes llars de tot arreu ja saben fer, però que a cada casa queda de diferent manera.
4: Sí, al final no sabem si és pel tema, bueno, perquè els ingredients sempre són els mateixos, però no sabem, potser és pel tema del forn, no? Que depèn del quin tipus de forn tinguis, et queda d'una manera o d'una altra. Hem arribat a aquesta conclusió.
5: Sí, hem arribat a aquesta conclusió perquè jo la faig moltes vegades i allà on la porto sempre em diuen, però que bona, quina coca és aquesta? Doncs bé, jo sempre dic la coca de iogurt, perquè tothom sap quina és la coca de iogurt.
4: Bueno, comencem primer una miqueta parlant d'aquesta recepta abans d'explicar als oients quins són els ingredients, per si la volen fer. Tu on vas aprendre aquesta recepta?
5: Ui, aquesta recepta ja la feia la meva mare quan jo era petita i jo la vaig voler aprendre perquè a part és molt senzilla i d'aquí que jo amb els meus fills, és a dir, amb tu i amb el teu germà, doncs sempre us ha agradat moltíssim i bé.
4: Però és una recepta que et va ensenyar la teva mare.
5: La meva mare, sí, sí, ella la va ensenyar o la va aprendre, doncs no sé d'aquí la veritat, però sé que a casa ella la feia per això, perquè era molt senzilla i molt bona.
4: Llavors, tema ingredients, què porta?
5: Tema ingredients, porta 3 ous, sencers, tot. es poses en un bol
4: amb la clara i la llema, no?
5: Sí.
4: No, la clara
5: i el rovell.
4: I el rovell, això.
5: Correcte. Ho poses allà en un bol i aleshores agafes un iogurt. Si pot ser de llimona, amb gust de llimona millor, i si no és igual, després hi ratlles una miqueta de llimona. Llavors poses el iogurt dins del bol i amb la mida d'aquell iogurt has d'emplenar-los 3 vegades de farina.
4: Farina normal, no?
5: Farina normal, sí, la blanca, la de tota la vida. 2 de sucre, sucre blanc o moreno. Això del sucre a vegades també hi ha gent que li posa una miqueta menys perquè diuen que menys sucre, no? Bueno, però jo sempre li poso 2 i després una i mitja més d'oli. D'oli normal, d'oli de...
4: El de cuinar, no?, per exemple.
5: Sí. I llavors tot això ho aboques amb el bol. Llavors hi has de posar també un royal, val? I després, què més? Ah, i ratlladura de llimona.
4: Això és opcional, no?, per si li vols com donar un toc així a llimonat.
5: Correcte.
4: Doncs ratlles la pell, no?, de la llimona.
5: Sí, una miqueta de pell. També hi podries posar xocolata o farcir-la després quan la treguis d'altres coses, però jo no li poso mai. Aleshores, amb una batedora ho bat tot bé,
4: sí,
5: que no
4: sí, quedi ningú, tot dissol,
5: ningú grumoll, exacte, i després ja tens el forn precalentat a 180 graus 200 i crec que són uns 35 minuts.
4: Llavors, això és el que estàvem comentant abans, que també depèn del forn, de la intensitat que tingui. Per exemple, en el cas nostre, no, a Barcelona, allà sí que són uns 40 minuts a 180, però a una altra casa que tenim és menys temps perquè el forn és més intens. Llavors, això heu d'anar veient una miqueta vosaltres. A la mitja hora punxar amb un ganivet, no, amb un escuradents, i veure si encara surt líquid o
5: humit.
4: Si ja està...
5: Sí, si surt humit, l'escuradents. I si ja surt sec, vol dir que la coca ja està. I aleshores, jo també el que li faig, que queda molt bo, és quan ja l'he tractat el forn i refreda una miqueta, i poso sucre glas, aquest que és el sucre glas de reposteria, per sobre, no? I ja està. I boníssima.
4: I això és una recepta que, comptant els 35-40 minuts de forn, però realment preparar-la són 15, no? Crec que està calculat. Són 15 minuts dels ingredients.
5: Jo diria que menys, jo normalment el que faig és ja deixar-m'ho tot els ingredients allà sobre del marbre. I res, és anar posant-ho tot a dins. I és, jo diria que en 10 minuts ho tens preparat, i després batre-ho i 35 minuts de forn.
4: Que és una recepta que ja veieu que amb pocs ingredients doncs surt molt bona i que anirà passant de generació en generació, perquè sí. La meva mare ho va aprendre de la meva àvia, és a dir, de la seva mare. Nosaltres ho hem après d'ella, i nosaltres quan tinguem fills els ensenyarem, i jo bàsicament, bueno, jo li vaig ensenyant a tothom, perquè també quan l'he fet algun cop i la porto a algun lloc em pregunten la recepta, i és una recepta típica de coca de iogurt normal.
5: Correcte, sí, sí. I jo ja aprofito aquesta altaveu que tinc per recomanar a tothom, que segurament ho saben, ja ho sabeu, però que és molt bona i que es fa de seguida.
4: Doncs ja sabeu, us ho podeu apuntar, i per la pròxima recepta que feu a casa la feu, i segur que a tothom li agradarà molt. Moltes gràcies, Núria.
5: Pues a vosaltres, que us vagi bé, i que agafeu i aproveu.
6: L'Anna Clarà i la seva mare, la Núria, des de Ràdio Sabadell, fent-nos aquesta coca irresistible. Us recomanem que la proveu, a més és super, super fàcil de fer. Vinga, va, la propera parada ens du cap a Ràdio Ciutat de Tarragona. Arrenquem l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: No. Lídia. Lídia.
7: Hola, bon dia.
6: Et dic que no.
7: Ah, perdó, dic, ai, a veure si ja l'haurem liat.
6: No, què va. No, que no és el títol de la primera proposta que ens portes avui. Perdona, eh?
7: És que jo ja m'ha fet uns ensurts.
6: Perdona, Lídia. Va, posem-ho, fem-ho bé. No, un espectacle de dansa contemporània.
7: Correcte, sí, sí. Un, ens canta la porta de la companyia La Venidera i s'emmarca dins de la desena edició del Festival Tangent, que omple les places, carrers i patis interiors de l'Eixample, d'escenaris d'art viu i que està impulsat pels centres cívics d'aquest districte. I la representació aquesta que comentaves és avui, dimecres 22 de juliol, a les 8 del vespre, precisament al pati interior del Centre Cultural La Casa Elizade.
6: Molt bé, comencem doncs en dansa contemporània a l'Eixample de Barcelona, però després un espectacle de caire més familiar a Lleida.
7: Correcte, avui el Caixa Fòrum de Lleida acull una nova sessió del cicle Petits Cinèfils amb una pel·lícula d'animació que es diu La Nina i el secret de l'Arissó, que és un film que explica la història d'una nena que amb l'ajuda del seu millor amic intenta retornar a la felicitat al seu pare després que es quedi sense feina. I bueno, podem escoltar un momentet el tràiler, que està subtitulat en català, ho he dit, doblat al català, així que està bastant guai, tot i que la pel·lícula és francesa.
8: Això m'ha donat una idea per als contes. Vols saber quina?
9: Sí!
8: Molt bé. Llavors aquests contes els titularé Els contes de l'Arissó. El món és immens per un arissó tan...
7: Abans de la projecció, l'equip també educatiu presentarà la pel·lícula i després hi haurà un debat en família. I la sessió és demà, dia 23 de juliol, a 6:45 de la tarda i l'entrada de l'activitat té un preu de 5 euros.
6: Molt bé, cinema d'animació, doncs, a Caixa Fòrum Lleida, que també té la seva rèplica, diria jo, que en diversos Caixa Fòrums de tota Catalunya. I tanquem amb un concert de música a Cassà de la Selva.
7: Sí, a Cassà de la Selva, l'artista tarraonina Anna Dibori presentarà en directe el seu últim disc Eclipsi dins la 23a edició del Festival Solfejant, que omple de música tots els dijous de juliol la vila. I hem parlat amb l'Esther Domínguez, que és la regidora responsable del festival, que ens explica com és que una tarraonina ha acabat en la programació del Solfejant.
10: Ja l'any passat ens va arribar la proposta de l'Anna Dibori i ens la vam anotar i bé, l'hem estat escoltant, pensem que encaixa molt amb el festival perquè, pel que et deia, no? Són concerts amb un format relativament petit, és com molt proper, no? I es crea com un espai molt íntim, molt entre el públic i l'artista i pensàvem que encaixava molt bé. Aleshores, doncs, bé poder tenir una tarragonina, no? En aquest cas, en el nostre festival, i esperem que se senti superben acollida, que segur que sí.
7: Doncs bé, l'Anna Dibori, a més, ens invita a poder descobrir un directe molt íntim, carregat d'emoció i d'introspecció, i són cançons que reflexionen sobre les llums i les ombres i marquen una etapa creativa molt, molt important. I el concert també és demà dijous.
6: Doncs sí, l'Anna Dibori, que darrerament està més reflexiva que mai, li coneixíem directes més potser lluminosos o desenfadats al començament de la carrera, però ara ens convida més a la reflexió en els seus concerts, uns concerts molt cuidats, com dèiem abans a començament de programa, amb l'Enric, que val la pena anar a veure concerts en directe, i justament els de l'Anna Dibori són molt cuidats, intimistes, no? Però detallistes, molt bé.
7: Són molt macos.
6: Ah, que sí, sabem de què parlem, no, Lídia?
7: Sí, sí, la gent d'aquí de Tarragona sabem que l'Anna Dibori és una joia i que val molt, molt la pena.
6: Clar que sí, doncs l'hem de recomanar. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat Tarragona, moltíssimes gràcies.
7: Adéu, fins demà.
6: Adéu, fins demà. Petites joies del territori que anem descobrint i recomanant, que d'això es tracta l'Obert per Vacances. Vinga, i més recomanacions musicals. Avui la pregunta del dia era: quina és per vosaltres la millor cançó o la vostra cançó de l'estiu, del vostre estiu? I jo, que li deia abans a l'Enric, no n'han sortit de massa friquis. Doncs sí, al final sí, amb el reportatge estupendo que ens ha fet Arenys, n'han sortit d'aquelles de tots els temps i totes les èpoques. Enric Rubio, des de Cardedeu, anem tancant amb els comentaris dels oients.
11: Tu vols coses friquis?
6: El que tu vulguis, sí, sí, sí, sí.
11: Perquè preparat pel que et porto, eh? Alerta. D'aquelles molt, molt friquis, però que tots hem ballat encara que no són lletres assertives. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mi. Què? Recordem aquesta, Núria?
6: Sí. Perreo total.
11: Sí, sí, sí. Em porto una altra que de fet, les nostres generacions la coneixeran. S'ha deixat de cantar, però va abarcar tot un país i va ser espectacular. I quan la sentis, tindràs un déjà vu increïble. Sí o no?
9: M'encanta, m'encanta.
11: Home, és superfort.
9: És superfort.
11: Mira, no he buscat ni la data de quan és, però això deu ser dels 2000.
9: Ai, t'ho busco, t'ho busco.
11: Sí, sí, 2000 i poc. Espectacular, eh, aquesta cançó.
9: Sí, sí.
11: Teatre va ser la idea original.
9: Sí?
11: Sí, sí, això ho buscant, no ho sabia i...
9: Sí, mira, 98 la cantava Hosmar amb el seu tanga estupendo i la seva retina.
11: Aquí està, de banyets que tenia jo, Verge Santa. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta, i des d'aquí també, mira, aprofitem, estem d'humor i tot, però bueno, estem parlant de música i sí, m'acabo d'enterar que ha mort Joan Roca, fundador d'Antònia Font, històric baixista, que va participar a tots els inicis de la banda, així que, escolta, estem parlant de música, per tant, no hi ha gairebé, jo diria, millor música que Antònia Font. Són dels pioners que després han portat, han inspirat grups com Manel, que tan bé han fet en aquest país, no? I des d'aquí també, doncs mira, aprofitem-hi un record que la gent escolti també Antònia Font. Té moltes cançons d'estiu alternatives i no n'he pogut portar cap.
9: Jo tenia en ment, o posava la de Mucho Mejor estiu, o posava el Fa Calor.
11: Home,
9: dels Antònia Font, que també és un...
11: Home, xula. I tant que sí. O sigui, estava buscant, però estava a mig minut i no em donat temps.
9: Clar, ja teníem temps.
11: Escolta, han sortit cançons de tot tipus, eh?
9: Sí, hem de tentar tancant l'última, va.
11: Doncs mira, ens ho explica la Maria i diu la cançó Estiu de Martina Burón. Gran cançó, busqueu-la, no us la porto en directe aquesta, però busqueu-la. Martina Burón és l'artista i es diu Estiu. Molt xula, gran persona, fantàstica professional. Us sorprendrà aquesta descoberta.
9: Martina Burón, ens la quedem com a alternativa. Enric, ho hem de deixar aquí. Demà mireu xarxes, aquest també és primera xarxes i sabreu la pregunta del dia de demà. Gràcies,
11: exacte,
9: Enric.
11: Exacte.
9: Ai, adeu.
11: Adeu.
9: Tanquem l'Obert per Vacances, demà hi tornarem a les 9.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera, independència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. I en la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, creador del mític personatge Rovelló, que ens deixava ahir als 103 anys, Illa li ha dedicat unes paraules al principi d'aquesta sessió de control.
2: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
1: I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català, després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, i a la 2 a Cornellà, on hi ha un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Pica Moixons i registren retards a la línia R2 Sud. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamall, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En un primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions que van treballar per aturar l'avanç de les flames i en aquests moments hi queden treballant 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar pires de brossa de l'interior. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
10: Kia, movement that inspires.
11: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en Kia.com.
12: Una piscina buida, un rectangle de silenci. Però en pocs segons tot canvia. L'aigua s'agita, els braços es mouen, els cossos llisquen. A simple vista, tot sembla esport i esforç. Però, quants litres hi ha sota la superfície?
13: Bon dia, Laura.
14: Bon dia.
13: Bon dia, Albert.
15: Ei, què tal?
13: Benvinguts i benvingudes, estimem les mates.
14: Avui el repte és d'aquells que fan esplaix a la ment. Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
13: Aviam, primer haurem de veure quan mesura una piscina olímpica, no?
14: Ah, ja veig que aneu aprenent, al llarg dels capítols.
15: Home, i tant.
14: Ara ja no dieu, ja no us llanceu a dir números així a la babalà, eh?
15: No m'exposo tant, però crec que són uns 50 metres de llarg.
14: Sí, piscina olímpica, jo crec que sí. Oients, també aneu pensant, aneu apuntant la vostra estimació, eh? De moment anem bé, perquè no tenim ni idea encara, només tenim una dada. Clar, aquí tenim el llarg, però per saber volum de l'aigua, quantes mesures necessitarem?
13: Home, l'amplada.
14: Clar, haurem de saber.
13: I la fondària.
14: I la fondària, perquè necessitem volum. Per tant, ara aquí seran tres mesures, no? L'amplada, quan diríeu?
15: Podríem pensar en els carrils. O sigui, mínim tres del podi, no?
13: Que
15: van arribant i surt allò, la bandera i el nom.
14: Vale.
13: Sí, però...
15: Però hi ha més.
14: Clar, quants competeixen en una mateixa tongada?
15: Només de sis.
13: Sí, segur.
14: Perquè... Vale, després conteu que deixen un carril als extrems perquè el que aneda per l'extrem no li vingui la onada i li perjudiqui en la velocitat, sempre deixen un carril lliure per la dreta i per l'esquerra. Per tant, hi haurà dos més dels que digueu que competeixen. Per tant, si dieu que competeixen 6 persones, contem que hi ha 8 carrils.
13: Sí,
14: més o menys, podríem fer això, potser n'hi ha 10, però vale, contem que més o menys hi ha 8, 10 carrils.
13: Però tu saps, Laura? O...
14: Jo sí, però us estic fent que ho deduïu vosaltres.
13: I anem bé o... Anem...
14: La primera norma d'un bon profe que gestiona bé és mai dir el resultat.
13: Vale.
14: Jo sempre faré que ho deduïm junts, perquè si jo ja et dic quan és... ja no pensaràs més.
13: Clar.
14: Per tant, jo sé, però aneu bé, o sigui, és una bona estimació. 6 competint, més un per banda i banda, i aneu a 8. Ok, ara l'altre que hem de pensar és quan mesura d'ample un carril.
13: Aviam, el demanis però... vam dir que un metre quadrat és que estàs ample, no? Però potser has d'estar més ample del compte, sí. Perquè...
14: Clar, perquè pots anar fent crol o fent papallona, que els braços els portes
13: clar,
14: com
13: sí,
14: més oberts...
13: Sí.
14: I en un entreno de natació, sempre pel mateix carril, la gent un va i un torna. Vull dir que hi han de...
15: Podríem posar-li 2 metres.
13: Sí,
15: tot,
13: dos...
15: Que potser és massa.
13: No, jo crec que no.
15: Està bé. 2 metres, però...
14: Està bé.
13: Dos està
15: per
13: bé,
15: carril.
13: Sí.
14: Vale, per tant, si poséssim 2 metres per carril i contem que hi ha 8 carrils...
15: Posa-li 16 metres.
14: Posa-li 16 metres.
13: Sí.
14: Vale, jo crec que us heu quedat un pèl curts, perquè jo crec que potser cada carril és una mica més, però bueno, anem a veure si algú que està a la piscina, que la seva feina està cada dia a la piscina, ens pot donar més informació. Volem dades reals. Estem aquí amb la Paula Ramírez, medallista olímpica de natació artística. Bon dia, Paula.
16: Bon dia.
14: Avui estem parlant d'aigua, de piscines... Tu quanta aigua diries que hi ha en una piscina olímpica?
16: No tinc ni idea.
14: No, eh?
16: No sé si m'hi dic.
14: Però a veure, potser ens pots donar alguna dada?
16: Milions de litres.
14: Milions de litres, eh?
16: Passo d'un milió? No pot ser, no.
14: Ah, no sé. Tu què...
16: Una mica menys d'un milió.
14: Vale.
16: No, sí, no t'ho diria.
14: Mira, ara el proper dia que vagis a l'entrenament no podràs deixar de pensar en això, eh?
16: Ostres, completament.
14: Potser ens pots donar alguna dada de les dimensions. Potser en volum no, però potser les dimensions del que fa de llarg, d'ample...
16: Sí.
14: Això sí que ho saps bé, no?
16: Exacte, sí, mira, el que es coneix com una piscina olímpica,
14: sí.
16: que seria més per natació, són 50 metres de llarg,
14: vale.
16: Però he de dir, bueno, d'ample diria que són 21 o 25, depèn de la piscina, però en el meu cas, que jo faig natació artística,
14: vale.
16: Que és el mateix cas del waterpolo, es talla la piscina a 30 metres de llarg.
14: Vale.
16: Però normalment competim en piscines olímpiques, l'únic que posen doncs, una decoració o un tall a 30 metres.
14: Vale, però
16: i...
14: l'aigua ocupa tots els 50 metres.
16: Exacte, sí.
14: Vale.
16: I de profunditat, que no ho he dit, en principi són 3 metres de profunditat.
14: 3 metres, eh?
16: Sí, 3 metres mínim, en el nostre cas.
14: Clar, aquestes piscines no fan allò com les de l'estiu, que entres caminant i després es va fent fonda. Aquestes
16: no.
14: Són totes iguals, oi?
16: Sí, exacte.
14: Vale.
16: Més que res perquè nosaltres tenim prohibit tocar terra.
14: Clar.
16: I els nedadors de natació normal i corrent, diguem-ne, tampoc toquen terra, òbviament, però a més sembla que no, però bussegen bastant abans d'anar per la superfície.
14: Vale. Molt bé, per tant, bueno, ja hem après també que no totes les piscines són igual, o sigui, de fet la piscina tècnicament sí que és igual de gran, però us la van adaptant per depenent de l'esport. Molt bé. Llavors, amb aquestes dades que has dit, 50 metres de llargada per 25 d'amplada per 3 de profund. Això són 3.750 metres cúbics, eh? Pensa que en un metre cúbic hi ha 1.000 litres, eh?
16: Ai, la mare de Déu!
14: Per tant, això són 3.700.000 litres. Sí.
16: Mare verge!
14: T'havies quedat curta i tot de triple, eh? Per tant, ara el proper dia sí que quan entris a l'aigua diràs, uau, estic aquí entre 4 milions de litres d'aigua.
16: Ostres, quina bestiesa.
14: Clar, així entenem perquè quan hi ha sequera i aquestes coses es posen tant amb lo de les piscines. Clar. Molt bé, molt bé.
16: Clar.
14: Vale, Paula, i una altra pregunta. Sí. Quan han de fer una competició de natació, sempre hi ha el mateix número de carrils?
16: Sí, jo diria que sí. Clar, en el nostre cas, nosaltres no entrenem amb carrils, tenim la piscina sense les cuixeres que li diem, però normalment són 8 carrils principals. A més dels dos carrils que tenen a l'extrem que normalment no hi neden.
14: Vale, i no hi neden per allò de que et torna l'aigua i et podria fer anar lent, no?
16: Exacte, crec que és per reduir les onades.
14: Clar, això és física pura, eh? Això sí, és sí. Molt científic, tots els esports aquests. Molt bé, i escolta'm, en un entrenament vosaltres també nedeu? Així llargs o sempre esteu fent les coreografies i tot?
16: No, només nosaltres per escalfar sí que nedem i també utilitzem la natació per, o sigui, a part de l'escalfament per agafar una mica de físic, per no estar fent sempre la coreografia perquè també tenim moviments molt lesius, llavors també fem natació, a vegades per exemple en apnea o natació així més potent, tipus sprints, per poder agafar potència i després traslladar-ho al nostre esport.
14: I una altra cosa molt matemàtica i molt geomètrica del teu esport és les coreografies són molt geomètriques. Quan fan les vistes com zenitals, no?, amb les càmeres des de dalt, que us poseu totes, doncs no sé quantes sou, però doncs, tipus que feu tipus una flor. Com calculeu els angles exactes? O sigui, que no es desvia ningú ni un angle, eh?
16: Bueno, entrenem moltes hores al dia. Sí, nosaltres som 8 dins de l'equip i tenim el que nosaltres diem formacions, que són aquesta posició, aquests patrons que dibuixem, que normalment doncs, li diem 1-2-3-2, que és com una forma de caseta, o 2-2-2-2 o en anglès que es diu quadrat dins de quadrat, que és com una posició doncs això, més semblant a una quadrada o un rombo, o a vegades com un quadrat simple, una rodona, una línia, una diagonal, dos diagonals, un triangle.
14: Jolín.
16: I de fet i de fet fem servir la nostra mesura és normalment un braç. Ja sabem que no totes tenim la mateixa llargada, però com som més o menys similars de cos, doncs la nostra distància entre persones sempre sol ser un braç o mig braç.
14: Clar, llavors tu, una abraçada així amb braç, quan saps que avances?
16: Sí, si és una abraçada amb el nostre cos vertical, o sigui, quan estem amb la cara fora, que estem així,
14: vale,
16: amb braços i la part més artística, amb una abraçada avancem màxim un metre.
14: Vale.
16: A menys que fem una abraçada llarga i ens tombem una mica de canto,
14: vale,
16: que ens fem servir per fer canvis de posicions així més amples o algun moment així que hem d'avançar més, que podríem, depèn del temps que estiguem fent la patada i aprofitant, diguem, el moviment de les cames, podríem arribar a fer 2 metres.
14: I ja ho teniu superinterioritzat, no és que estigueu ni comptant segons ni res, o sigui, o tu durant tot l'espectacle vas comptant en el teu cap?
16: No, segon no, és veritat que ja tenim, nosaltres anem amb números, o sigui, cada música es pot comptar, ara ja estem entrant en temes músics, no? Però,
14: no, bueno, però tot té connexió nosaltres... aquí.
16: Sí, sí, la majoria de coreografies, les músiques les comptem de l'1 al 8, o de l'1 al 6, o hi ha
14: vale.
16: Que són de l'1 al 3, diguem, depèn del ritme de la cançó, no? Bueno, ara no entrarem en tecnicisme de música, però, per exemple, si comptem de l'1 al 8 aquesta cançó, perquè és una cançó pop amb un ritme bàsic, jo sé que he d'avançar de l'1 fins al número 5, saps? Llavors faig 1, 2, 3, 4, 5.
14: Vale.
16: I aquí ja sé que m'he de frenar, i això ho tenim molt establert, o sigui, ho anem entrenant cada dia, perquè hi ha noies de l'equip que són més fortes que jo, llavors la seva patada es propulsa més.
14: Vale.
16: Ho hem d'anar entrenant i igualar-nos al màxim.
14: Realment, quantes matemàtiques hi ha darrere de tot el que fem, el dia a dia?
16: Bueno, sí, sí, sí. No, de fet, el nostre esport ha canviat en aquests últims 3 anys, diria que ja fa que ha canviat. Ha canviat el sistema de competir. Uh-huh. I abans nosaltres només portàvem una coreografia i hi havia uns jutges que t'enduaven com de bé la feies i l'execució i tal. Uh-huh. Però ara, per puntuar la dificultat d'una manera més objectiva, ens han fet tot un reglament que defineix cada moviment que existeix en la història de la natació artística, quin tant percent o quin número de dificultat li donen. Per exemple, això val 0,5, això val, vale, 0,2, això. Llavors, nosaltres, abans de competir, una setmana abans, hem d'enviar la nostra coreografia, que pots imaginar a l'Excel que això suposa.
14: Uf.
16: Cada moviment 0,2, 0,3, 0,5,
14: vale,
16: 0,4, amb la suma total del nostre percentatge de dificultat, o el nostre número de dificultat.
14: Déu-n'hi-do, llavors, déu-n'hi-do.
16: Sí, sí, i nosaltres ja li diem que és enginyeria de la sincro, perquè estem tot el dia entrenant l'entrenadora amb un Excel o una pissarra per poder apuntar el nostre nivell de dificultat i les nostres puntuacions.
14: Està bé.
16: Sí, sí.
14: I una última pregunta, que abans amb la medalla jo m'he quedat, clar, on la tens? A casa la tens guardada? No ho expliquis, que encara algú... Però...
16: Encara algú entrarà. No, perquè sàpigues com se'ns va... Bueno, vam fer les medalles de bronze que tenien alguna mena de defecte i se'ns estaven fent malbé molt ràpid, que no hauria de passar,
14: vale,
16: se les han portat.
14: Ostres!
16: O sigui, la meva medalla torna a estar al Comitè Olímpic.
14: Bueno, però te la tornaran, no?
16: Me la tornaran, espero i desitjo.
14: Déu-n'hi-do. I escolta'm, així com d'estimació, quan creus que pesa la medalla? Pesa molt? Pesa poc?
16: Pesa.
14: Pesa,
16: jo,
14: eh?
16: Jo diria que... És més, crec que pesen més les d'or, perquè n'he agafat alguna que he pensat, mare meva, com pesa... I la meva jo crec que pesa una mica menys, però no, jo no crec que arribi als 2 quilos. Bueno, no, jo crec que pesarà un quilo i poc.
14: Com un paquet d'arròs, la medalla.
16: Sí, sí, és que déu-n'hi-do el que pesa.
14: Déu-n'hi-do, però és petita...
16: Un quilo jo crec que deu pesar.
14: És petit, vull dir, t'hi cap a la mà, a la palma del palmell de la mà, o no?
16: És just com un palmell de la mà.
14: Ara també, quan te la tornin, pesa-la un dia i ens ho envies, eh?
16: No, el dia que me la van penjar... Vaig al·lucinar, no m'esperava que aquesta medalla... Perquè les meves altres medalles són precioses, però no pesen tant, però la medalla olímpica no m'esperava.
14: Escolta'm, doncs moltes gràcies, Paula, per haver-te deixat aquí,
16: sí,
14: l'atracament matemàtic. Ara ja els hi has d'explicar a les companyes, eh? Els hi expliques lo dels milions d'aigua, de litres d'aigua.
16: I tant, i tant.
14: Doncs moltíssimes gràcies, Paula.
16: Moltes gràcies a tu.
15: Està clar que no tenim la percepció dels volums tan grans.
14: Vale, és que això és molt interessant. Realment estimar els volums és molt difícil. Però, clar, si comencem a pensar en unitats, ens situarem millor. A veure, recapitulem. Per tant, la piscina hem quedat que feia 50 metres de llarg per 25 d'ample i per 3 de profunditat.
13: Uh-huh.
14: Vale, tot això en metres, per tant, són 3.750 metres cúbics. Però, clar, ara penseu que en un metre cúbic hi caben 1.000 brics de llet, perquè cada bric és un litre, eh? I, per tant, en una piscina olímpica hi ha 3.700.000 litres d'aigua.
13: Quina bestiesa! M'hauria quedat en una banyera.
14: Ah, mira, bona pregunta!
13: Però si no t'he preguntat res.
14: Però és una bona pregunta per fer la gent del carrer. Si creu que sap quanta aigua hi cap a la seva banyera de casa. Torno a sortir, anem a preguntar-ho.
13: Som-hi.
14: Estem aquí en un bar, hem agafat 4 que estan prenent alguna cosa. La pregunta que us faig és: quanta aigua creieu que hi cap en una banyera?
17: 100 litres.
18: 50.
19: 40.
17: 300.
14: Oh, molt bé, heu anat des de 30 fins a 300. I com calcularies el volum? Més o menys una estimació de llarg, quan podríem dir?
17: Llarg per ample, per alçada, no?
14: Vale, llavors tipus de llarg...
17: Metre i mig.
14: Vale. Sí, un nen petit es queda estirat i bé, no? Un adult no hi caps estirat. Per tant...
17: No, jo sí.
18: No tinc dubte.
14: Metre i mig. I d'ample? Una banyera d'ample?
18: Algú té banyera?
19: Un metro.
20: No, és que vaig emplat de dutxa.
21: Mig metre.
14: Vale, llavors això seria tipus 1,5 per 0,5 són 0,75. I per 0,5 més, 350, sí, 400, vale, i 4, o sigui 0,4 com si haguessin metres cúbics. Però en un metre cúbic hi caben 1.000 litres. Per tant, serien 300 i pico litres, dieu, eh? Ara, quan trigueu en dutxar-vos? No banyera, eh? Ara dutxa.
22: Si és al matí, vaig a la feina, en 5 minuts estic fora, i si és dutxa relax, potser 15.
14: Vale.
23: Oh, no. Jo una cançó i mitja.
14: Una cançó i mitja, molt bé, la unitat de mesura.
23: 3-4 minuts.
19: Jo en faig dos.
14: En aquesta dutxa ràpida de 5 minuts, més o menys, quanta aigua creieu que gasteu?
22: Depèn de si tanques l'aigua quan t'ensabones.
14: Vale.
22: No sé, 50 litres.
14: Sí. Clar, pensant que la banyera completa que hem calculat abans serien tipus 300, vol dir que s'ompliria, si et dutxessis amb el tap posat, que s'ompliria un quart, tipus 10 centímetres. Sí. Està bé?
22: Sí.
14: Vale, una bona estimació. Sí. Per tant, que si esteu 5 minuts, s'ompliria 10 centímetres, que podrien ser els aquests 50 litres. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
19: A vosaltres.
24: I si pensem en evaporació, quanta aigua perd una piscina en un dia d'estiu?
14: Uf, això és interessant, eh? Aproximadament, crec que es perden 7 litres per metre quadrat al dia. La superfície, ara aquí estem parlant de superfície, és la superfície de dalt. La superfície seria de 1.250 metres quadrats, perquè serien aquells 50 per 25. Uh-huh. Val? Això serien, si ho multipliquem per 7 perquè es perden 7 litres per metre quadrat, serien 8.750 litres evaporats al dia. O sigui, cada dia perden les piscines quasi 9.000 litres. És bèstia, eh?
15: I això
14: és
15: cada dia, quina despesa d'aigua.
24: Però això és les olímpiques, no entenc?
14: Sí, sí, clar. Ara, si féssim la piscina del poble, que té menys superfície, doncs llavors no, però déu-n'hi-do, eh? I aquí és com veiem que les matemàtiques també ens ajuden a prendre consciència ambiental, perquè realment són nombres molt grans.
24: I si
14: mai
24: sumes totes les piscines de Catalunya?
14: Deuen sumar una barbaritat. O sigui, primer hauríem de fer una estimació de quantes piscines hi ha a Catalunya.
24: A Sant Cugat trenquem la mitja.
14: Ja, però és que al final és important tenir la noció d'això. Quan després hi ha sequera i diuen que la gent no ompli les piscines i tothom, ai, no ve d'aquí la meva piscina. Però no, és que si comptes quants litres t'estàs enduent i si això ho fa tothom i mirem quantes piscines, o sigui, és que realment és molta, molta aigua. Que això també és xulo, després d'aquests números tan grans, comparar-los amb coses que facin sentit, que el que dèiem l'altre dia del sentit numèric, de veure quanta aigua es necessita perquè pugui beure l'aigua amb la gent d'una població. I això és el que llavors et fa dir, ostres, vale, doncs millor que no ompli la piscina, perquè realment amb l'aigua de la meva piscina podria vestir a tot el poble. Uh-huh. O durant un dia, o quants dies, saps? O sigui, aquestes coses són les que et fan després tenir criteri per prendre decisions.
15: És xulo perquè hem connectat com una cosa d'esport, una qüestió esportiva, una qüestió com ecològica, no? I al final el rerefons d'estimació i de mesura hi segueixen en els dos contextos.
14: Exacte. I sí, això és molt important per anar fent connexions amb la vida quotidiana. Moltes vegades la gent que es pregunta, oh, les matemàtiques, no sé què, és com si fos un món superabstracte. Ja, però ser un bon matemàtic és això, no quedar-te només amb l'abstracció, sinó saber extreure-ho i portar-ho a la vida quotidiana.
24: No?
14: A la vida quotidiana.
24: Sí, és una qüestió esportiva, ecològica i social, perquè les dades, si les sabem llegir, ens connecten amb els grans temes del món.
14: Exacte. Vale, doncs si mirem què hem après avui, moltes coses, eh? Però així com a grans titulars, ens podríem quedar amb que una piscina olímpica conté 2,5 milions de litres d'aigua. És molt bèstia, eh? Després, una altra cosa és que els volums grans són difícils d'estimar sense tenir referències clares, i quan els has estimat és difícil de fer-te la idea del sentit numèric que té allò. Per tant, com sempre, hem d'anar construint cada vegada més coses. Ara ja tenim un nou aprenentatge, que és que en la piscina olímpica hi ha 2,5 milions de litres d'aigua. I per últim, també podem veure que les matemàtiques són com el volum. Les conversions i les taxes ens ajuden a entendre l'impacte real. I al final, Tot això ens fa tenir més criteri per prendre decisions, per anar per la vida al final.
24: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
15: l'Albert Saumell
14: i la Laura Morera, qui et recorda que l'aigua és vida, però també és volum.
0: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: Mena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Són 11:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Els parla Víctor Asensio. AENA invertirà 153,4 milions d'euros en la remodelació.

0: de la instal·lació Eva Valenzuela permetrà adaptar la infraestructura a les necessitats operatives, comercials i de mobilitat en les pròximes dècades. La principal actuació és la reobertura del mòdul A de la terminal, que actualment només es troba operatiu per les arribades. La directora també ha indicat que les obres no afectaran el transcurs del dia a dia de la terminal.
1: Mantenim la capacitat i la qualitat de servei durant les obres. Per tant, hi haurà obres, haurem de fer canvis, no es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
0: Entre altres actuacions, es contempla la millora del subministrament i la inspecció de l'equipatge en bodega per 20 milions d'euros, la renovació de l'electromecànica per 11 o una nova façana i millores en les instal·lacions a l'entorn per 70 milions d'euros. La terminal 2 de l'aeroport del Prat continua acumulant grans quantitats de passatgers i és que el 2025 van rebre més de 20 milions de passatgers, prop del 35% del volum total de l'aeroport. Ara parlem de turisme, perquè el perfil més habitual de visitants al Baix Llobregat és el d'un home de nacionalitat internacional i d'entre 45 i 54 anys. Són dades de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la Diputació de Barcelona, elaborada a partir de 753 entrevistes fetes a la comarca durant l'any passat. L'oci és el principal motiu de viatge, seguit dels negocis. Els visitants s'hi estan de mitjana gairebé 5 nits i la majoria s'allotgen en hotels. Durant l'estada, les activitats més habituals són anar a la platja i fer compres, però també les visites culturals i les activitats a l'aire lliure. La majoria dels turistes arriben al Baix Llobregat en avió, mentre que aproximadament un de cada cinc ho fa en vehicle propi. Pel que fa a la manera de viatjar, gairebé 3 de cada 10 ho fan sols i un de cada 4 en família.
2: Esports.
0: El primer equip masculí del CB Prat continua confeccionant la seva plantilla de cara a la temporada vinent. A segona FEB, l'equip de moment ha confirmat les renovacions de 4 jugadors: Adrià Codinacs, Quim Salvans, Sergi Costa i Rai Carrasco. També s'han anunciat 3 fitxatges: Adrià Amabilino, que arriba procedent de l'UE Sant Cugat, Guillem García, que ho fa des de Les Castells, i Pau Carreño, que torna al club després d'un breu pas per Valladolid. Més informació a 1:15.
3: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
4: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Prisma TV.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera en dependència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. L'escoltem.
3: El govern parla a través de la seva acció i dels seus resultats. Els resultats de la consellera Mònica Martínez Bravo són excel·lents. Vostè fa una lectura negativa, probablement des de la seva posició d'oposició, però deixi'm que complementi algunes de les coses que vostè ha dit. Miri, en aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns quan governaven ara es queixen molt, però no la van reformar.
2: En la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, a l'A2 al Bruc i també a l'A2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a la Sagrera. També encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons, i encara hi ha retards també a la línia R2 Sud. I l'Ajuntament de Barcelona ha començat a instal·lar les peces del nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre les sortides 5, la de Vall d'Hebron, i la 6 de Vallcarca. I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades.
1: Notícies en xarxa.
4: El podcast Miralls de Memòria ha quedat finalista als Premis Sonor 2025, el certamen que premia els millors podcasts en català. Per això, cada dimarts a 7:15, remetrem els episodis del nostre podcast de Memòria Democràtica, que també pots gaudir a l'espai podcast de la Ràdio Pública del Prat. Recupera aquest i molts més podcasts a El Prat Ràdio Més.

0: La societat de consum i capitalista en què vivim no es podria entendre sense la revolució econòmica, política i social que va comportar la industrialització. L'arribada a Catalunya dels primers vapors va suposar un canvi de paradigma. Apareixien fàbriques que requerien molta mà d'obra i això va dur a processos migratoris que canviarien la fisonomia de les ciutats i del país en general. Però també va comportar una font de riquesa immensa per a uns pocs industrials. L'escletxa entre els més rics i els més pobres s'ampliava i va dur a tensions laborals i polítiques que buscaven millorar les condicions de vida de la classe obrera. Això explicarà esclats de ràbia, com el de la setmana tràgica del que vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, però també seran la llavor dels drets laborals dels que gaudim avui dia i de les lluites obreres i sindicals que encara perduren. Avui ens endinsem en la història de la Revolució Industrial Catalana per conèixer com era la vida de la gent més humil i com alguns dels problemes que veiem avui dia tenen el seu origen en les desigualtats que es van generar durant aquella època. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 2. Vapor i desigualtat. La Catalunya tèxtil.

0: Som a la Barcelona de l'any 1832, concretament al carrer Tallers, al Raval. Aquí s'alça una fàbrica que ha esdevingut un símbol d'una època. Es tracta de la fàbrica Bonaplata, una indústria dedicada al teixit de cotó que incorpora una gran novetat respecte a altres fabricants cotoners, la màquina de vapor. Els telers de ferro colat són una meravella de l'enginyeria del moment i permeten teixir molt més i més ràpid que els telers tradicionals. Però aquesta maquinària és extremadament pesada i necessita una força immensa per ser moguda. Una força que la porta la calor d'unes calderes escalfades amb carbó. Les grans xemeneies de la fàbrica Bonaplata expulsen núvols blancs que aviat li donen el sobrenom de El Vapor. Durant els anys posteriors a la construcció d'aquella fàbrica en van sorgir d'altres, a Terrassa, Sabadell, Mataró, a Sant Andreu de Palomar, a Vilanova, Igualada o Reus. A la capital catalana encara en sorgiran més, com la que és considerada la primera gran indústria cotonera de vapor a Catalunya, El Vapor Güell.
1: Aquest vapor va començar a funcionar el 1846, era el més gran de Sants i un dels més grans del Pla de Barcelona. Té una peculiaritat, i és que es dedicava a les panes. La pana era la roba per autonomàcia de les classes populars, sobretot a l'hivern. Avui dia la pana no es fa servir, però és aquesta roba semblant al vellut, que té com unes llistes i que té pèl i que abriga força i, a més, pel que es feia a l'època, era tan resistent com el texà.
0: Acabem d'escoltar Carles Enrec Molina, historiador amb qui hem visitat l'antiga fàbrica que avui acull la Biblioteca Vapor Vell de Sants. El creixement sobtat del nombre de fàbriques va comportar també una gran necessitat de mà d'obra. Filadores, carboners, maquinistes, mecànics... De sobte, les ciutats catalanes ofereixen una oferta laboral inaudita. Catalunya, fins aleshores, era una societat molt rural. Els pobles i viles subsistien sobretot del que oferia la terra. Però la propietat de la terra no era pas de tothom. La majoria de gent treballava en conreus de pagesos propietaris dels camps. Treballaven les terres segons l'època de l'any, quan tocava sembrar o collir. Però si un any les condicions no eren bones, la feina era escassa. Al camp la gent subsistia com podia, sovint de forma molt humil. La promesa de feina tot l'any i d'una vida millor va moure moltes persones del camp a la ciutat.
1: Treballar a la indústria era un sou regular. Tu podies comptar amb uns diners al llarg de l'any i podies calcular quina era la teva despesa i el nivell de vida. Al camp això no era possible. Al camp hi ha unes temporades en què es treballa molt i d'altres que no. També cal pensar que al camp, Catalunya interior o la muntanya, fa molt més fred, les condicions de treball a l'exterior són molt més dures, els habitatges no són pas millors i, per tant, la indústria és un factor d'atracció per als camperols pobres de les contrades de l'interior de Catalunya.
2: La migració és un fenomen social que s'ha donat des de sempre. Una de les grans migracions va ser l'èxode del camp cap a la ciutat. L'expansió de la revolució industrial va comportar el despoblament del camp i, seguit d'això, un munt de canvis fins a arribar als nostres dies. Travessem, doncs, els miralls de memòria cap a principis del segle XX per conèixer la història d'una família que va migrar de l'interior de Catalunya cap al Prat de Llobregat.
3: Ai, que bé! Per fi tindré tots els vestits que vulgui. I un gos blanc amb jacet.
4: I soldat de joguina, cotxes ràpids, bum, bum!
3: La ciutat és el meu somni i es farà realitat.
5: El nostre somni.
6: Va, no sigueu somiatruites, que ens ho haurem de treballar. Ningú ens regalarà res.
5: No, però aquí es treballa per un salari digne. Imagina't tu.
6: Què vols que m'imagini, beneit? Que en dos dies seré una reconeguda modista.
3: Sí, mama, jo et portaré l'agenda i ningú s'oblidarà de pagar-te. I algun dia seré com tu.
4: Sí, i jo ajudaré el papa a afaitar-se els matins.
5: Sí, sí, sí, això segur, fill meu. Vinga.
7: Ostres, quin ruc més maco.
5: I qui ets tu?
6: Sisplau, estimat, les formes, que estem a ciutat.
7: Veig que veniu de lluny.
6: Oh, el propietari de la seda.
3: Hala!
5: És un honor.
7: No, no, l'honor és meu. Benvinguts al Prat de Llobregat, el territori oficial de les carxofes i la pura raça pota blava.
6: Què? Què diu de pota blava?
7: No sabeu de la seva existència? Són galls que representen aquestes terres i a la nostra comunitat. Tot un símbol. Quan els provis, ja m'ho diràs.
5: D'acord, espero veure't per dir-t'ho.
7: Tant de bo. Bé, molta sort en aquesta nova etapa, ciutat. Espero que us vagi la mar de bé.
8: Això, esperem que sí. Estem tota la família molt il·lusionats.
9: Un any després.
8: No puc més. Estic esgotat, quina merda.
6: No et queixis tant, va.
8: Em passo dia i nit treballant.
6: Va ser tu que et vas entossudir a venir aquí.
8: Tothom estava il·lusionat. I ara he d'aguantar hores i vinga hores treballant com un animal, com un ruc. Ni condicions dignes ni assegurança. Una merda, la ciutat.
4: Mama, quan tornarem a casa? Això no és com havíem somiat.
3: No, gens. L'altre dia vaig veure el lloc on treballa el papa. És fastigós. A més, aquí a casa hi ha goteres. I de vestits nous, caps ni un.
8: No, no ens dona ni per pagar les factures. I tu, pensant en vestits.
6: Calleu, va. Feu el favor de callar. Tanta queixa, tanta queixa. N'estic farta. Ja no recordeu de per què vam venir? També ens queixàvem allà. Almenys, seguim junts. Podem gaudir del ple de la nostra companyia. Intentem tenir almenys una mica de pau a casa, collons!
8: No sé com l'Estat pot deixar viure milers de persones en aquestes condicions. Viure o morir. Algunes famílies estan patint molt per culpa de la fam.
6: Carla, sisplau, no li donis més voltes. Va, posa la ràdio, Cecília. Encara ens queda la música, no?
0: L'arribada de famílies senceres d'arreu de Catalunya, però també d'altres parts de l'Estat, van fer créixer les ciutats molt ràpidament. Això crearà una xarxa social diferent, en què el món fabril serà en bona part el centre de la vida. Això passarà a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes. Terrassa, per exemple, serà un nucli important de la indústria tèxtil des de meitats del segle XIX i també viurà un creixement sobtat que posarà a prova la capacitat de la ciutat per acollir les noves famílies que hi arriben. Ens ho explica Jaume Perarnau Llorenç, expert en la matèria.
10: La ciutat no va al ritme de creixement, de construcció de carrers, d'urbanització, d'habitatges, de recursos tècnics, d'abastament, de mercats, d'aigua, de salubritat, d'enllumenat. Va més de pressa l'acumulació de persones i de fàbriques que el creixement de la ciutat.
0: Amb un creixement tan sobtat, les ciutats no estan preparades per acollir tanta gent. Famílies senceres passen a viure als Ravals, en barris de barraques o en pisos petits i en condicions molt austeres.
1: Quan va créixer molt l'arribada d'immigrants, fins i tot ja de fora de Catalunya, va ser freqüent el tema dels rellogats. De tal manera que a vegades vivien dues famílies en un pis una mica més gran, tenien unes condicions una mica millors perquè el pis era gran, compartien despeses i llavors la part del pressupost dedicada a habitatge doncs es reduïa.
0: Cal pensar que llavors el nucli familiar era molt més gran. No només es tenien més fills que ara, sinó que habitualment en un mateix pis hi vivien tres generacions juntes, avis, fills i nets. Tot plegat en pisos que no tenien les comoditats de les que gaudim avui dia. La fàbrica, però, donava feina a gairebé tothom. Els homes solien fer de mecànics, carboners, maquinistes, o feien les feines més físiques. Les dones solien treballar als telers o en feines que requerien més precisió. Més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria, ens centrarem en les desigualtats que patien les dones obreres, que es veien obligades a treballar a la fàbrica, però també a tenir cura de la casa i les criatures. La Maria és una de les estudiants de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat que ens acompanya avui a Miralls de Memòria. Té una pregunta sobre les dones que treballaven a les fàbriques durant aquella època.
11: Si una dona estava embarassada, podia deixar de treballar?
10: Tot el règim que coneixem a dia d'avui de seguretat social i de baixes, això no existia. Per tant, la situació, si estava una dona embarassada, doncs en el seu lloc n'hi posaven una altra, directament. I l'exemple és que moltes dones, a partir de que tenen la primera criatura, deixen de treballar a les fàbriques i passen a treballar a casa, es cuiden de la canalla, es cuiden de fer la feina de casa.

0: Durant la revolució industrial, la infància no gaudia de la protecció d'avui dia i a les fàbriques sovint s'hi veien criatures fent tasques allà on un adult no hi cabia. Recollien cotó de sota de les màquines, ficaven les mans dins dels engranatges per treure-hi embussos o reparaven fils trencats. Tot mentre les màquines funcionaven sense pausa, sorolloses i mortals. Els accidents laborals es cobraven víctimes o mutilaven nens i adults amb freqüència.
1: Els nanos anaven a escola fins que aprenien les primeres lletres i les quatre regles de càlcul. I a partir d'ahir, un cop es sabien, les famílies els treien amb 8, 9, 10 anys i començaven a treballar a les fàbriques. Hi havia accidents laborals. En el tèxtil era habitual que un obrer portés una trajectòria laboral llarga, li faltés algun dit d'alguna mà, o una falange o una ungla, perquè les màquines els estripaven si no anaves en compte.
0: La Maria té un dubte sobre el treball infantil a les fàbriques.
2: Què passava si una família tenia un fill o filla amb una discapacitat? Les criatures podien treballar a la fàbrica igualment?
3: En absolut. La situació que tenim ara, una persona amb discapacitat, que ara en diem discapacitat, i abans fins i tot eren marcats com a persones d'inferior categoria. Ja no és que no treballessin, ja no és que anessin a l'escola, o ja no és que tinguessin algun ajut social. És que fins i tot eren marcats com una càrrega per aquella família.
0: El treball infantil, a més, era el més barat de tots. Les criatures cobraven menys que les dones i les dones menys que els homes. Però si una cosa tenien per igual, eren les condicions laborals, molt dures i amb jornades llargues.
3: No era diferent les condicions de vida a la fàbrica que les condicions de vida socials que hi podia haver. Eren precarietat, molta mancança d'higienisme, hi havia molta mancança d'alimentació, hi havia el que ara diem de lleure, era impensable, les jornades eren llarguíssimes, de 8 a 12 hores, eren 6 dies a la setmana. Per tant, era un treball molt dur en el qual no té absolutament res a veure amb el model de societat en el qual ara estem. Thank you.

0: En aquest context va començar a sorgir el moviment obrer. Moltes famílies pobres patien dia a dia per guanyar-se el pa, mentre uns pocs industrials s'enriquien i presumien de calés, finançant grans monuments opulents o vestint robes cares i pomposes. Aviat va sorgir una consciència de classe, una comunitat d'iguals que buscava millorar les seves condicions de vida. A Catalunya, la classe treballadora va començar a organitzar-se en sindicats i sovint reclamaven millores als seus llocs de feina. Les vagues van ser una de les eines de lluita que servia per conquerir drets i defensar-los. De la lluita obrera també en parlarem en un pròxim episodi de Miralls de Memòria, on coneixerem les grans conquestes que ens han permès gaudir dels drets laborals.
1: Durant els anys 20 va tenir lloc dins del territori català el fenomen conegut com a pistolerisme, un moviment engegat per la patronal en contra dels sindicats obrers que va comportar una confrontació armada que es va cobrar la vida de centenars de persones.
2: Nuri, vés a obrir la porta.
3: Vaig.
4: Oh, hola, Nuri. Qui és la teva mare?
2: Qui és?
3: El Quim, el company del pare.
2: Vés a jugar amb la Martina.
4: Sé que no esperava rebre visita. No sé com...
2: Té a veure amb...
4: La CNT, sí.
2: Què ha passat? I en Joan? I el meu marit?
4: Montse, ho sento.
2: Què?
4: Estàvem tornant de la fàbrica pel carrer Major, com sempre, i... No sé, tot ha passat molt de pressa. S'han començat a sentir trets i ens hem posat a córrer, però de cop ell ja no estava al meu costat, l'he vist a terra. No he pogut fer res per evitar-ho, ho sento.
2: No pot ser. Li havia dit mil cops. Era perillós ficar-se en aquesta lluita. Li vaig dir mil cops. I ara què faig jo amb els nens? Estic farta de tot, d'aquesta situació i de la maleïda patronal. Ens persegueixen per tot arreu com si fóssim rates i ens hem d'amagar. Vivim en un constant terror. I val la pena? Lluitar per què? El meu Joan, quin final més trist.
4: És molt trist, però ha mort per defensar el que estem reclamant, els nostres drets.
2: Molta dignitat, sí. Però jo què faig amb tot això ara, Quim, eh? Què he de fer amb tota aquesta dignitat?
3: Mama, què passa? Nuri, la mare està plorant.
5: Mama, què ha passat?
2: Res, boniques, res.
3: I el papa?
4: El vostre pare?
2: Sabeu quan posen música perquè no ens agrada el soroll del carrer?
5: Sí.
2: Doncs aquest soroll que no ens agrada...
4: Montse, no cal.
2: El papa... s'ha deixat emportar per un d'aquests sorolls que s'escolten.
3: I on ha anat? Quan tornarà?
5: No, Martina, no tornarà. El papa se n'ha anat.
3: Però no li hem pogut dir adéu.
5: Ja, però no passa res. El papa sap que l'estimem. Sempre ho ha sabut. Ara continuarà lluitant amb nosaltres des del cel.
0: Fins ara hem parlat de les grans ciutats, però a Catalunya també es va estendre un model de fàbrica diferent, el de les colònies industrials. Es tracta de factories que s'ubicaven a zones allunyades dels grans nuclis de població, sempre a la vora d'un riu, per extreure'n energia, i que oferien habitatge i serveis a les famílies que hi vivien. Per saber-ne més, Miralls de Memòria ha visitat la colònia Vidal a Porreig, a la comarca del Berguedà, per parlar amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, director del Museu Colònia Vidal.
6: Es van començar a crear les colònies industrials al costat dels rius, sobretot per poder aprofitar l'energia hidràulica del riu, per generar energia i moure tota la maquinària de la fàbrica, i com que eren uns espais, que eren espais inhòspits i inhabitats, doncs diguéssim que els que van voler situar aquestes fàbriques als costats dels rius, doncs van haver de construir un petit poble al voltant de la fàbrica on hi poguessin viure els treballadors. I com que estem parlant de fa... la primera que es va crear aquí al Berguedà és de l'any 1850, que és la colònia de Cal Rosal, i seguidament es van anar creant les altres, doncs era una època en què aquesta gent que vivia en aquests espais doncs no tenien facilitat per desplaçar-se als pobles més propers.
0: La colònia Vidal, o Cal Vidal, va entrar en funcionament l'any 1901 sota la direcció del besavi del Jordi, l'enginyer Vicenç Vidal Casacoberta. Com altres colònies, aquest era un espai diferent a les fàbriques urbanes o de poble. No només hi havia una gran factoria amb talers i maquinària, sinó que estava envoltada de serveis per la plantilla i les seves famílies. Botigues, església, espais d'esbarjo i habitatges de lloguer.
6: Explicat per gent que ja ha viscut i que hi havien viscut els seus pares i havien viscut els seus avis, és que si bé la gent que treballava a les fàbriques de poble o les fàbriques de ciutat solien viure en barriades, en barraques i amb unes condicions, diguéssim, higièniques i humanitàries bastant complicades, doncs a les colònies això era una mica millor, que no vol dir que tinguessin grans luxes, però si més no, doncs si tu treballaves en aquesta fàbrica, doncs tenies dret a un habitatge, tenies dret a un hort i tenies dret a un galliner, i també et garantitzaves que els teus fills podien anar a l'escola.
0: Ara bé, els treballadors i les treballadores de les colònies també havien de pagar el lloguer de casa, si bé solia ser millor i més assequible que els dels barris obrers de les grans ciutats. També feien la compra als establiments de la colònia, propietat dels amos de la fàbrica. Al final, els diners dels salaris tornaven sempre a les butxaques dels industrials.
6: Això era una mica com un cercle tancat. Els propietaris eren els que pagaven tota la gent que treballava a la colònia, però alhora la gent que treballava a la colònia, així com tenia dret a un habitatge, tenia dret a un hort, etc, etc, doncs, per exemple, aquest habitatge el pagaven. I ells compraven a la botiga de la colònia, i la botiga de la colònia era del propietari de la colònia. Llavors era com un cercle tancat en què el propietari es garantia de que ells tinguessin un seguit de serveis, però ells, més o menys, pagaven per aquests serveis i aquests diners acabaven anant a repercutir a la propietat.
0: Tanmateix, aquest cercle tancat no només beneficiava la propietat. Normalment, les condicions de treball i vida a la colònia eren millors que a les fàbriques urbanes, i això també es veia en la conflictivitat laboral. Si bé n'hi va haver, en molts casos va ser menor que no pas a les grans ciutats.
6: Si en una zona urbana hi havia una vaga o hi havia una reivindicació, es podien ajuntar el d'aquesta fàbrica amb el d'aquella fàbrica i amb el d'aquella fàbrica i tot junts fer soroll, i en canvi les colònies, suposo que cadascú protestava a la seva, no? I sí que va haver-hi colònies que hi van haver-hi reivindicacions. Coneixem, per exemple, els casos de les colònies mineres de Fígols, que ja sí que hi va haver-hi unes reivindicacions molt importants, i d'algunes altres colònies, i en va haver-hi d'altres que, degut a la relació entre amos, treballadors, etc., doncs hi havia com una fidelitat i hi havia com un apreci mutu que va fer que en la gran majoria molts treballadors fossin fidels a la propietat de la colònia i a la manera de fer d'aquesta propietat.
0: Així i tot, les condicions de treball seguien sent molt dures. Una sirena marcava estrictament els horaris d'entrada i sortida de la fàbrica i l'ambient a l'interior de la factoria era ensordidor. Al principi del podcast heu pogut sentir unes màquines com aquestes.

0: són gravacions reals, fetes a la colònia Vidal, on es conserva maquinària original de l'època i que es preserva com a part del recorregut museístic. Ara són una relíquia del passat, però llavors era tecnologia punta. Les colònies havien estat una solució molt enginyosa i eficient per a la indústria tèxtil catalana. És per això que en Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí, es pregunta això.
1: Per què es van deixar de fer les colònies industrials?
2: Sobretot a partir dels anys 60, a partir dels anys 70, comença a disminuir la rendibilitat de les colònies per un tema de que es comença a produir en altres països i es comença a importar producte d'altres països, i en canvi va haver-hi moltes que no van fer un pas endavant a nivell d'innovació, o sigui, a nivell d'eficiència productiva, etc. I va ser sobretot a partir d'inici dels anys 80, aquesta, en aquest cas la colònia Vidal, que és la primera que va tancar aquí al Berguedà, va tancar l'any 1980-1981, i després van anar tancant gairebé totes.

Els miralls de memòria d'avui ens han dut fins a una època que encara té un ressò molt clar als nostres dies. La revolució industrial va ser un procés llarg que no només va crear les bases de la riquesa material de la qual gaudim avui dia, sinó que també va ser l'origen de moviments socials, laborals i revolucionaris que van conquerir drets dels que ara gaudim. Uns drets que no podem donar per garantits i que hem de defensar com ja ho van fer els nostres avantpassats. Al programa d'avui hem parlat amb en Carles Enrec Molina, doctor en Història i professor d'ensenyament secundari a l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Perarnau i Llorenç, doctor en Història de la Tècnica i director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, i amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, gestor cultural i director del Museu Colònia Vidal, amb qui hem visitat alguns dels indrets més rellevants de la Revolució Industrial a Catalunya. Al proper capítol ens endinsarem de ple a la Guerra Civil, en un episodi que va marcar la defensa de la República des de la rereguarda, els fets de maig de 1937. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller. El podcast Miralls de memòria ha quedat finalista als Premis Sonor 2025, el certamen que premia els millors podcasts en català. Per això, cada dimarts a 7:15 remetrem els episodis del nostre podcast de memòria democràtica, que també pots gaudir a l'espai podcast de la Ràdio Pública del Prat. Recupera aquest i molts més podcasts a El Prat Ràdio Més.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Els parla Víctor Asensio. Aena invertirà 153,4 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport en unes obres que previsiblement s'allargaran fins l'any 2031 i tenen com a objectiu donar unitat arquitectònica a les instal·lacions i guanyar accessibilitat. Aena ha presentat aquest pla per modernitzar la infraestructura que afirma que suposa la remodelació més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92. Segons la directora de la instal·lació, Eva Valenzuela, permetrà adaptar la infraestructura a les necessitats operatives, comercials i de mobilitat en les pròximes dècades. La principal actuació és la reobertura del mòdul A de la terminal, que actualment només es troba operatiu per les arribades. La directora també ha indicat que les obres no afectaran el transcurs del dia a dia de la terminal.
2: Mantenim la capacitat i la qualitat de servei.

0: euros. La terminal 2 de l'aeroport del Prat continua acumulant grans quantitats de passatgers i és que el 2025 van rebre més de 20 milions de passatgers, prop del 35% del volum total de l'aeroport. Ara parlem de turisme, perquè el perfil més habitual de visitants al Baix Llobregat és el d'un home de nacionalitat internacional i d'entre 45 i 54 anys. Són dades de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la Diputació de Barcelona, elaborada a partir de 753 entrevistes fetes a la comarca durant l'any passat. L'oci és el principal motiu de viatge, seguit dels negocis. Els visitants s'hi estan de mitjana gairebé 5 nits i la majoria s'allotgen en hotels. Durant l'estada, les activitats més habituals són anar a la platja i fer compres, però també les visites culturals i les activitats a l'aire lliure. La majoria dels turistes arriben al Baix Llobregat en avió, mentre que aproximadament un de cada cinc ho fan vehicle propi. Pel que fa a la manera de viatjar, gairebé 3 de cada 10 ho fan sols i un de cada 4 en família.
1: Esports.
0: El primer equip masculí del CB Prat continua confeccionant la seva plantilla de cara a la temporada vinent. A segona FEB, l'equip de moment ha confirmat les renovacions de 4 jugadors: Adrià Codinachs, Quim Salvans, Sergi Costa i Rai Carrasco. També s'han anunciat 3 fitxatges: Adrià Amabilino, que arriba procedent de l'UE Sant Cugat, Guillem García, que ho fa des de Les Castells, i Pau Carreño, que torna al club després d'un breu pas per Valladolid. Això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu migdia a la 1.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
9: Kia, movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat, o visita-nos en kia.com.
11: Són 6, 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
12: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
13: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
14: Nom:
15: Felicitat Gasa Nadal.
14: Dia d'entrada al camp de concentració:
15: camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
14: Matrícula:
15: 39.297.
16: Estábamos en una cola y se presentan dos niños pequeñitos, no sé la edad que podrían tener, ¿eh? Eso me quedó tan clavado, ¿eh? Aquellos niños tenían de estatura, una estatura de 6 años, más o menos, ¿eh? Pero la cara la tenían de viejos, porque vamos, vejez más marcada que la cara de aquellos niños, aquello es lo que a mí me quedó. Y iban a buscar sopa también, claro, como nosotros, estaban muertos de hambre. Y llevaban un pote de conserva vacío, de kilo, para llevar la sopa. Claro, a los chiquillos nadie les hizo hacer colas. Todo el mundo los deja pasar y entraron ellos a la cocina directamente. Yo, mira aquello, se me clavó de ver aquellos dos críos que yo me decía, bueno, ¿Qué han hecho estos niños para estar aquí?

0: hay que ser inhumano, pero a un punto para mantener a aquellas criaturas en un campo tan horrible como el de Belzén, porque era un campo de exterminación. Y salir, siempre me parece que los veo salir de la cocina con el pote lleno de sopa, así lo contaban, así en el pecho y en las dos manos, que aquellos niños no veían, no tenían más ojos que para ver aquella sopa. Aquello, yo no sé, pero se te queda que no.
1: És la veu de la Felicitat Gasa Nadal, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. És el primer cop que la seva veu veu la llum i hem de donar les gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons de la Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. La Neus va recollir el testimoni de 50 dones espanyoles deportades al llibre de la resistència i la deportació.
2: Al camp de concentració de Ravensbrück hi van ser tancades 132.000 dones i infants. 92.000 no en van sortir amb vida. La Felicitat Gasa Nadal va ser una de les poques supervivents. Però com hi arriba a Ravensbrück? Quina és la seva història abans de ser deportada a aquest infern? Som la Pili García i l'Anna Gasol i en aquest podcast recuperem la biografia i escoltem per primer cop la veu de la Felicitat Gasa Nadal.
3: Capítol 1. Felicitat Gasa Nadal. L'antifeixista.
2: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gasa Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gasa Tocó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
1: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gasa, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps, perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
1: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
5: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
2: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
4: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França, la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, sabia que havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un vedell de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
2: El matrimoni es casa el 1928, i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
4: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Drai, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, en la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va manar construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de l'imaginari popular en aquells anys.
2: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Drai, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
4: Un fet molt, molt significatiu, que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta malaltia de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
2: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
5: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena guerra civil a Adrall, on vivien.
6: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
7: ¿Qué más que pueblo?
6: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
1: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme en l'anomenada quarta onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
4: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos la Felicitat passa a França com tants milers de catalans, de catalanes, espanyols, camí de l'exili, aprofitant d'espenta que les tropes franquistes feien sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com últims reductes a favor de la república.
2: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista Francès.
4: Cert és que tant la Felicitat com el Hermenegildo, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt militaven el PSUC. El PSUC es va crear tot just a començar la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França, com la Felicitat apareix com a militant comunista, i posteriorment la condició de militant comunista tant del PSUC com posteriorment del Partit Comunista Francès és evident amb la documentació que consulta.
1: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
4: La segona part de la història de la Felicitat, ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940 l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París simbòlicament, i la partició de França en dos parts, la part que està en mans dels alemanys i la part de la França que es deia lliure, dirigida pel mariscal Pétain. Tota la part tocant a l'Atlàntic va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est en mans de Pétain, però Pétain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
1: El mariscal Pétain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França Lliure o França Combatent, i des dels micròfons de la BBC arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
8: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
1: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
2: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i es juga la pell treballant per la resistència antifeixista.
4: Això provoca que moltes persones s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix de Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
1: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants, la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. Moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
2: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
4: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Quan pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats i fins i tot alguna amb repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
1: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
4: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis, i continuem fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit, i en concret amb el tema de la deportació. Des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
2: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar el memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
1: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
4: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llamborda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és la... que una de les accions de futur de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany, i també la part positiva, recuperació de les llibertats i d'oposició al franquisme.
1: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català als Guillemets. De les nostres dones, de les sis de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Serocosta a l'Albagés.
2: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger, per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
1: El més important és posar-les en un primer pla, treure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
4: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no van néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert, i la família era una família doncs pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'una manera doncs contribuir a el tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda, esto, pues, tens un tema doncs puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
1: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
4: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a la resistència als nazis.
2: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
4: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona de propera a Bordeus. En concret vivia una població que es deia Castillon, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. I era, es va registrar com la seva professió de modista.
1: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
2: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
4: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava doncs, a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
2: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gassa Nadal.
4: I va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
2: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
1: La Míriam Roma, la historiadora autora de Les Sis de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castillon la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
4: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. En aquell 29 de desembre de 1943, la Felicitat doncs va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
2: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
4: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser doncs, enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un centre, un gran centre d'internament que era un fort militar, i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també a Llemotges. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
1: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és el de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
2: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadella. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
4: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
1: Els combois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
4: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
1: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gasa. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
0: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos esos cadáveres allá abajo también. Y no lo quiso, no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, que si no íbamos, que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan de comer, ¿qué más da? Total, si cuando nos daban una taza de aquello que llamaban sopa, nada, para eso no vale la pena, que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y allí se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía, que ella tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera, y nadie quiso llevarlos, los cadáveres.
2: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres. I tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.
7: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Yo tengo
10: derecho de portarme mal pa pasar... És la 1.
11: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
12: Bona tarda. La terminal 2 de l'aeroport es remodelarà de manera integral amb unes obres que previsiblement s'allargaran fins l'any 2031 i tenen com a objectiu donar unitat arquitectònica a les instal·lacions i guanyar accessibilitat. Aena invertirà 153,4 milions d'euros en aquest projecte que, segons afirma la gestora aeroportuària, suposa la remodelació més gran de la terminal des de la que es va fer pels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 1992. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dimecres 22 de juliol de 2026.

0: El perfil més habitual del turista que visita el Baix Llobregat és el d'un home de nacionalitat internacional i d'entre 45 i 54 anys. Són dades de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació de Barcelona, elaborada a partir de 753 entrevistes fetes a la comarca durant l'any passat. Mario del Campo explica les raons de la sortida de CC del Club Bàsquet Prat. L'entrevistem al Prat Esports al final de l'informatiu. I pel que fa al temps, dimecres de ressol i xafogó moderada. Continua la presència de pols sahariana i vent de llevant moderat a la costa amb maror generalitzada. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. La terminal 2 de l'aeroport es remodelarà de manera integral amb unes obres que previsiblement s'allargaran fins l'any 2031 i tenen com a objectiu donar unitat arquitectònica a les instal·lacions i guanyar-hi accessibilitat. Aena va presentar el passat divendres un pla per modernitzar la infraestructura que afirmen suposa la remodelació més gran de la terminal des de la que es va fer als Jocs Olímpics de Barcelona, celebrats l'any 1992. Aena invertirà 153,4 milions d'euros en aquest projecte que contempla diverses actuacions i, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, permetrà adaptar la infraestructura a les necessitats operatives, comercials i de mobilitat de les pròximes dècades. La principal actuació és la renovació total i reobertura del mòdul A de la terminal que actualment només es troba operatiu per arribades. S'ampliaran els controls de seguretat i es farà una nova porta d'entrada. La directora també ha indicat que les obres no afectaran el transcurs del dia a dia a la terminal i que no contemplen l'ampliació de la seva capacitat. Escoltem Eva Valenzuela, directora de l'aeroport del Prat.
1: Mantenim la capacitat i la qualitat de servei durant les obres. Per tant, hi haurà obres, hi haurem de fer canvis, no es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
0: Els treballs començaran de cara al 2027 amb una partida inicial de 54 milions d'euros. Pel que fa a la nova façana, les obres també implicaran la voluntat de moure el mural de Miró a la TEU. Entre altres actuacions, es contempla la millora del subministrament i la inspecció de l'equipatge en bodega per 20 milions d'euros, la renovació de l'electromecànica per 11 milions d'euros o una nova façana i millores en les instal·lacions i l'entorn per 70 milions. La directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, va destacar també durant la roda de premsa el reforç de la intermodalitat. Es milloraran els recorreguts interiors, s'implementarà nova senyalització dinàmica i s'integraran de manera completa les estacions de metro i de la futura línia R Aeroport, cosa que millora, segons la directora, la connexió entre tots els modes de transport. La terminal 2 de l'aeroport del Prat continua acumulant grans quantitats de passatgers. Durant el 2025 va rebre més de 20 milions de passatgers, prop del 35% del volum total de l'aeroport.
2: Societat.
0: El perfil més habitual del turista que visita el Baix Llobregat és el d'un home de nacionalitat internacional i d'entre 45 i 54 anys. Són dades de l'enquesta de perfils i hàbits del turista de la destinació Barcelona elaborada a partir de 753 entrevistes fetes a la comarca durant l'any passat. L'oci és el principal motiu del viatge, seguit dels negocis, els visitants hi estan de mitjana gairebé 5 nits i la majoria s'allotgen en hotels. Durant l'estada, les activitats més habituals són anar a la platja i fer compres, però també les visites culturals i les activitats a l'aire lliure. La majoria de turistes arriben al Baix Llobregat en avió, mentre que aproximadament un de cada 5 ho fa en vehicle propi. Pel que fa a la manera de viatjar, gairebé 3 de cada 10 ho fan sols i un de cada 4 en família. En quant a l'origen, el turisme internacional representa gairebé 2/3 dels visitants enquestats. Entre les principals mercats estrangers hi ha França, el Regne Unit, Alemanya i els Estats Units. El turisme procedent de la resta de l'Estat representa aproximadament un de cada 5 visitants, mentre que els catalans tenen un pes més reduït, d'entorn un de cada 10. Les platges són l'atractiu més visitat, amb més intenció de visita, seguides del Canal Olímpic de Catalunya, la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, les Coves de Montserrat i els espais naturals del Delta del Llobregat. L'estudi també mostra una recuperació del turisme internacional i que més de la meitat dels visitants trepitgen la comarca per primera vegada. Tot i això, entre els que ja hi han estat, gairebé un de cada 3 hi han tornat 4 vegades o més. La despesa mitjana durant l'estada supera els 860 euros per persona i la valoració global del viatge és de 8,4 punts sobre 10. Els aspectes més ben valorats són l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat i l'allotjament. Finalment, l'enquesta també reflecteix una creixent sensibilitat per la sostenibilitat. 2 de cada 3 turistes asseguren que estarien disposats a pagar més per un servei sostenible.
2: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Si aquests dies esteu planificant un viatge de vacances, no us perdeu aquest reportatge de la Irene Álvarez Trujillo.
3: Si esteu pensant en fer un viatge aquestes vacances, una bona planificació us pot estalviar més d'un mal de cap. Quedeu-vos amb nosaltres perquè us expliquem alguns consells útils per abans, durant i després del viatge.
0: Sempre sentim a parlar de les estafes que sorgeixen per internet. Doncs per estalviar tots aquests possibles incidents, cal buscar informació clara per escrit o en format digital sobre aspectes claus, com les dates, la destinació o l'itinerari, abans de reservar qualsevol cosa. Així mateix, també és molt important llegir bé els contractes i els drets estipulats.
3: Heu de saber que l'agència només pot pujar els preus del viatge ja contractat si el contracte ho diu de manera expressa, però mai podrà superar el 8% del preu inicial. A més, haurà de ser aplicat abans que passin els 20 dies del contracte.
0: Però, i si a l'última hora no podem marxar?
3: En alguns casos, podeu cedir el viatge a una altra persona avisant l'empresa amb almenys 7 dies d'antelació, tot i que això pot comportar algunes despeses. Per evitar ensurts, és molt més recomanable contractar una assegurança de cancel·lació en el moment de fer la reserva.
0: Davant qualsevol problema durant l'estada o durant el viatge, com per exemple si el cotxe llogat no és el pactat, hauríeu de comunicar la incidència immediatament. En altres casos, podeu fer una queixa a l'organització perquè es pugui buscar una solució de la manera més ràpida possible. I en tot cas, a la tornada podreu recórrer a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.
3: Allotjar-se amb garanties a l'hora de fer la reserva és clau. Cal fer-ho a través de les pàgines web i agències fiables, guardant sempre els justificants i captures de pantalles.
0: I parlem de les maletes. Cada any se'n perden milers als aeroports, especialment durant les vacances. Per reduir el risc, traieu les etiquetes de vols anteriors, poseu-hi una etiqueta amb el vostre nom i telèfon, i si pot ser, afegiu-hi algun distintiu fàcil de reconèixer. Si tot i això la maleta es perd, abans de sortir de l'aeroport haureu d'omplir el parc d'irregularitat d'equipatge, i si després de 21 dies encara no ha aparegut, podeu reclamar una indemnització de fins a 1.500 euros.
3: Una situació de les que més preocupa els viatgers són els retards i les cancel·lacions dels vols. Si el vostre avió es cancela o arriba amb més de 3 hores de retard per causes imputables a la companyia, la normativa europea preveu compensacions que poden anar dels 250 als 500 euros en funció del trajecte.
0: Sabies que creuers i ferris no són el mateix? Doncs així és. I si viatgeu en qualsevol dels dos, heu de tenir en compte que no tenen els mateixos drets. En cas de retard del ferri, podeu reclamar entre el 25 i el 50% del preu del bitllet, segons les hores d'espera. En canvi, el creuer compta amb una protecció legal més àmplia.
3: I si el retard és en tren?
0: En aquests casos, amb més d'una hora, us correspon el 25% del preu del bitllet i amb més de dues, el 50%.
3: Finalment, si llogueu un cotxe, reuseu-lo bé abans de marxar. Feu fotos dels possibles desperfectes que ja té el cotxe quan ho agafeu i deixeu-lo anotats al contracte per evitar problemes a l'hora de marxar.
0: Amb tots aquests consells i tenint ara una mica més d'informació abans de viatjar, gaudiu molt de les vostres vacances. Moment ara de fer una pausa publicitària i tornem de seguida amb més temes.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
7: Kia, movement that inspires.
8: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en Kia.com.
9: Hola,
8: Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
10: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
9: Qui omplirà la galeria de mil moments.
10: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
9: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
10: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
9: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
11: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
12: Esports.
0: Moment ara de repassar els esports, ho farem com sempre de la mà del Jonathan Marín González. Jonathan, bona tarda.
13: Bona tarda, avui als esports parlem de bàsquet perquè el Club Bàsquet Prat continua confeccionant la seva plantilla de cara a la temporada vinent a segona. FEB, l'equip ja ha anunciat quatre renovacions, la dels jugadors Adrià Codinà, Quim Salvan, Sergi Costa i Rai Carrasco, i també tres noves incorporacions, Adrià Mavalino, que arriba procedent del Sant Cugat, Guillem Garcia, que arriba de l'Es Castell, i el Pau Carranyo, que torna al club després d'un breu pas pel Valladolid. Precisament, ja que parlem del Club Bàsquet Prat, fa res, unes poques hores, hem tingut aquí en aquests estudis del Prat Ràdio a l'entrenador del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo, per analitzar la situació del club de cara a la temporada vinent i també per aclarir més aquesta polèmica al voltant de la situació de Marc Cessé, recordem, un jugador mític de l'entitat que aquesta temporada doncs, se li ha comunicat que no seguirà al club. De tot això, hem parlat amb el tècnic i aquest ha estat el resultat. Estem amb l'entrenador del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo. Què tal, Mario? Bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Bé, com va tot? No sé si de vacances la feina et dona algun espai. Entenc que d'entrenador sí que estàs una mica de vacances, però de l'altra feina com va?
14: Bueno, l'altra feina ha liat, com sempre, però són èpoques doncs, que potser es treballa una mica menys per horaris, jornades intensives i pel tema del bàsquet, doncs, fora del que és la pista, però moltes reunions amb jugadors, agents, coses menys maques, però també bastant volum, la veritat.
13: Ara entrarem al gra. Un dels motius d'aquesta entrevista també és una miqueta doncs, per posar més context a tota la situació viscuda amb el jugador Marc Cessé, però parlem primer de la teva renovació amb el club. El club torna a apostar per tu. Tenies clar que volies continuar al Club Bàsquet Prat aquesta nova temporada?
14: Sí, bueno, la veritat és que ha sigut no una negociació llarga, però sí que s'ha allargat molt tot, no? Perquè un tema de pressupostos, de l'Ajuntament, de saber amb quin pressupost sortíem, cap a on podíem tirar i una mica esperar que el club, des de la direcció, des de la presència, em van dir que comptaven amb mi i bé, la veritat és que ens vam posar d'acord ràpid però s'ha allargat una mica tot, la veritat.
13: En aquest procés de renovació del teu càrrec, no? I agafant una mica les declaracions del jugador Marc Cessé, ell comentava, no?, que una de les condicions, o almenys una de les coses que havia sortit en aquestes reunions era ell o jo. Quina és la teva versió de tot el que ha succeït, el tema de Marc, si entrava o no entrava en els teus plans, i en el cas de no entrar, per què?
14: No, primer de tot, evidentment, doncs, no és agradable ni pel Marc ni per mi aquesta situació. És textualment com tu la dius i com la diu el Marc, és si continua el Marc Cessé, jo no vull seguir, aleshores jo dono plena llibertat al club de que ell pugui decidir si vol seguir el Marc o ha de seguir el Marc perquè és més que un jugador, per ser capità, perquè posa un aval, perquè porta 7 anys al club. Jo evidentment no em compensa seguir, i és així, aleshores jo deixo decidir al club, és així.
13: Per què? Perquè durant la temporada el Marc ha estat una peça important.
14: Sí,
13: per què no vols...
14: El Marc és un competidor nat, és una persona que competeix molt bé els partits, però el dia a dia, doncs, com bé diu a l'entrevista, la motivació no l'ha trobat o no l'hem sabut trobar. Aleshores, el que per ell és poca motivació, el dia a dia s'ha fet molt dur. a nivell d'exigència, a nivell de males cares, a nivell de poc compromís, i això ha afectat molt als entrenadors, a mi, al preparador físic, al segon entrenador i al grup de companys. És així, aleshores ha sigut un any difícil, i això que ha sortit a la llum ara ja ho portava un temps parlant amb el club, diguéssim.
13: En Marc encara, com ens va explicar ell, encara li... o té, no? Per tema contractual, pot fer una temporada més amb el club, que s'activava si s'aconseguia l'ascens. Per tant, la part còmoda podríem dir que era dir, doncs, aguantem aquesta temporada i tal, intentar reconduir la situació, a veure si es pot reconduir la temporada que ve, però entenc que...
14: Ho hem intentat,
13: La teva postura era de...
14: No, és que...
13: Tanquem el problema d'aquí,
14: no,
13: darrere.
14: És que nosaltres ho hem intentat des del primer dia. El Marc diu que hem fet diverses reunions amb ell, no han sigut diverses, han sigut moltes, i no he estat jo sol a aquestes reunions. Ha estat el preparador físic, ha estat el segon entrenador, ha estat el tercer, i li hem dit, hòstia, Marc, haz un esfuerzo, tus compañeros te necesitan, intenta exigirte más... per el que sigui ell, no ha sabut trobar la motivació, no li hem sabut nosaltres trobar la motivació, però el dia a dia ha sigut molt dur pel nivell d'exigència que ella ha posat i ha demostrat.
13: Sí que és veritat que després en pista no hi havia una mena de càstig per aquesta falta de motivació, perquè al final era peça important.
14: Clar, és que jo aquí, valorant les coses, el càstig és el que menys em compensava a mi, perquè era posar-me el jugador en contra. Aleshores jo, com he dit al principi, el Marc és un competidor nat. El Marc et pot fer 3 entrenos dolents i arribar al partit i guanyar-te el partit. I això està molt bé, potser a tercera FEP, però a segona FEP canvia. Almenys jo ho veig així.
13: Clar, ara està l'aspecte de la resolució contractual. És un tema que t'amoïna, com es pugui final, si es pot solventar aquest tema, que entenc que...
14: S'han dit coses que no són certes. Aleshores, a l'entrevista que ve l'altre dia aquí el Marc, diu que jo firmo contractes. Jo no firmo cap contracte, el meu amb el Prat, i el primer que diu a l'entrevista és que jo firmo contractes. El que tingui firmat el Marc amb el club, a mi em deixa una mica a banda. Jo sí que dic, escolta, jo entenc que el club vulgui apostar pel Marc Cessé perquè és el capità, perquè ha avalat el club, perquè porta 7 anys aquí, però si vosaltres aposteu per la continuïtat del Marc, jo evidentment no seguiria el Prat, perquè no em compensa el dia a dia. El que tingui el Marc firmat i la sortida i els temes contractuals i legals no són cosa meva.
13: Entenc que el club t'ha garantit que aquest tema es resoldrà, no? El tema contractual.
14: Sí, no hi ha cap problema. Això, quan tens un mes i et tallen, doncs legalment es paga un percentatge de l'any que et queda i ja està.
13: També un altre dels temes que havia sortit en aquesta entrevista i que el jugador denunciava, no, era la falta de comunicació per part teva, tot i que doncs, i el club ja ho va comentar en aquest comunicat, que és per decisió del club, que volen ser ells els que siguin els primers en comunicar-li. El jugador denunciava que li va faltar aquesta comunicació per part teva en els dies o setmanes posteriors i que no es va donar fins que no va haver aquesta piulada. No sé aquí quin és el motiu.
14: No, totalment, és així. Jo no parlo mal perquè el club em demana, pels motius que sabeu, que és el capità, que porta 7 anys aquí, que és més que un jugador perquè ell està avalant amb una pòlissa de crèdit al club, que volen ser ells els que parlin amb el Marc. I jo insisteixo que jo no tinc cap problema amb seure amb ell i explicar-li la situació. Això ja passa a Badajoz i ja els hi dic quan hem pujat, però el club, jo crec que molt ben fet, em demana que han de ser ells, que jo he de quedar a banda i que ells parlaran amb el jugador. És veritat que per mi la meva opinió és que això s'allarga una mica, per motius una mica institucionals de pressupostos, ajuntaments, coses que a mi se m'escapen una mica, però és el club que, com bé diu el comunicat, que a mi no em deixen parlar amb el jugador. Jo no tinc cap problema amb seure amb ell i dir-li, Marc, no conto contigo por los motivos deportivos que te he ido diciendo durante todo el año. Sí, no he tingut cap problema.
13: Per tant, entenc que també per les teves paraules consideraves o consideres que una vegada ja ha comunicat aquesta decisió al jugador, ja no requeria de més diàleg, no? En aquest cas, per part teva, per argumentar més aquesta decisió.
14: Bueno, jo quan el Marc fa un tuit dient que encara està esperant que jo em posi en contacte amb ell, doncs li envio un missatge de veu, i li dic que el club no m'ha deixat parlar amb ell, que jo no tinc cap problema amb ell a nivell personal, però que no m'han deixat parlar amb ell perquè creien que era una situació especial la d'ell. Però a partir d'aquí és que no puc fer més, perquè és a mi que no em deixen i em demanen que no parli amb ell, i no puc fer més.
13: L'episodi d'en Marc, no aquest en concret, sí, nom, sinó l'actitud una mica comentaves del Marc al llarg de la temporada, ha estat únicament la del Marc? S'ha viscut amb altres jugadors?
14: No.
13: Com ha estat la relació al llarg del curs amb el vestuari?
14: No, amb el vestuari molt bé, la veritat és que cap problema. De fet, hi ha una prova que diu, ostres, és que ha habido mala relació, hi ha una prova. Que nosaltres oferim la renovació a 6 jugadors i en 24 hores a jugadors els 6 firmen, amb la qual no, les coses que s'han dit no són certes. Hi ha molt bona relació, hi ha bona relació amb els jugadors que han sortit també, evidentment no en tots, perquè igual que el Marc, doncs a algun altre li hagués agradat seguir, però jo crec que el jugador ha d'entendre, com passa a primera, a segona o a tercera divisió, que a vegades doncs et quedes fora d'un projecte, i és així, és dur pel jugador, però s'han d'acceptar les coses.
13: Entenc que aquesta situació no tindrà, per tant, conseqüències negatives de cara a la relació staff-vestuari en la temporada vinent.
14: No, tot el contrari, nosaltres ja hem fet les reunions amb els jugadors que segueixen de l'any que ve, hem planificat la pretemporada amb els 6 jugadors que segueixen i amb els fitxatges nous, i ja ens hem reunit amb ells, i la veritat és que hi ha molt bona sintonia amb tots.
13: Comentes 6 renovacions, de moment s'han anunciat 4, que són la d'Adrià Codinac, Quim Salvan, Sergi Costa i Rai Carrasco. Comenta 6, entenc que els dos que falten són Tomàs Smallwood i Nogués.
14: Sí, és així. Sí.
13: Hi haurà alguna més o fins aquí, no? Aquestes 6?
14: No, fins aquí són les 6 fitxes que segueixen de l'any passat.
13: D'arribades tenim la d'Adrià, Amabilino, Guillem García i la tornada de Pau Carreño. Primer de tot, quina valoració fas d'aquestes 3 arribades? Una miqueta, quina és l'argumentació d'haver apostat per aquests 3 jugadors?
14: Bueno, són jugadors molt diferents, ens poden aportar moltes coses, però molt diferents, en posicions diferents. Adrià Amabilino és un jugador que ha dominat amb números la tercera FEB, no ha jugat mai a segona, és un molt bon noi, d'una molt bona família, molt, molt estructurat, estudiant, treballador, jo crec que té molta il·lusió per sumar al projecte i ho pot fer bé. És un 4 que posa molt bé la pilota a terra, que tira, que va bé el rebot, per jugar ràpid ens anirà molt bé. El Pau Carreño és un jugador que ja havia estat al Prat, jo havia coincidit també amb el Barça 2 anys, el coneixo molt bé, és una gran persona, jo crec que s'ha de trobar una mica amb ell, en sensacions, no ha tingut bons anys a nivell esportiu tant a Valladolid com a Eivissa, jo crec que és un punt de trobada per fer bé les coses, ell està molt motivat per poder-nos ajudar, o sigui que molt bé. I a Guillem García ens hem trobat aquest any en contra i ha jugat a Menorca, és un jugador que et fa la posició de 2 i de 3, molt treballador, molt bona persona, jo crec que ens pot ajudar molt darrere i davant.
13: Amb aquestes 3 arribades, les 6 renovacions, donem la plantilla per tancada?
14: No,
13: pot arribar alguna arribada?
14: Sí, arriben 2 jugadors, no es poden dir noms, però estan pràcticament tancats. Un català, per la posició del 4-5, que ha jugat aquest any a primera FEB, i un americà, i crec que es tancen entre avui i demà els 2, es firmen els contractes i amb 11 jugadors sí que tancarem la plantilla.
13: I entenc que també, no sé si amb la idea de també tenir alguna petita finestra per jugadors de baix.
14: Sí, això sempre oberts, perquè hem d'estar atents a lesions, rendiments, com s'adapta la gent, i encantats de que pugui estar la gent del segon equip entrenant amb nosaltres. Ja ho hem fet l'any passat tota la pretemporada amb el júnior, i aquest any pues, s'han compromès al club de que vindran els jugadors de Copa, o sigui que molt bé.
13: Com veus la segona FEB? Ja han conegut fa res, unes hores, el grup on estarà el Club Bàsquet Prat. Bueno, què et sembla?
14: Bueno, és una categoria molt difícil, perquè jo crec que passarà de ser semiprofessional a professional, del tot, d'entrenar de matins, de fer alguna sessió doble, amb pressupostos que són molt per sobre dels nostres, equips que ahir veia que molts que han estat a primera FEB fa poc, amb americans amb moltes posicions. Per nosaltres és una categoria, jo crec que és la categoria que li toca estar al Prat, però ara és el primer any que estem sense vinculació del joventut, i jo crec que és arribar i consolidar una miqueta la categoria, no? De intentar doncs, patir el menys possible, però sapiguent que anem amb els recursos justos una mica.
13: Comentes ara, no? És la categoria que li pertoca ara mateix al Club Bàsquet Prat. El president, en l'entrevista que li van fer fa res unes setmanes, deia que aquesta segona FEB ara mateix és el sostre del club, perquè econòmicament no pot aspirar a més. Aquest missatge o aquesta falta de no es pot arribar més, creus que també doncs, li pot arrestar al jugador aquest factor competitiu de dir, si és que si jo arribo més a dalt no servirà de molt?
14: Bueno, hem de treballar per això, perquè el jugador estigui motivat i plantejar doncs, evidentment no ens podem plantejar ara intentar fer l'equip per pujar, perquè seria no tocar peus a terra, però puc entendre que el jugador pues faci un any de transició i pugui tindre altres reptes, però ara això una mica se'ns escapa de la previsió que tenim, no? De dir, hem d'intentar com sigui estar aquesta segona FEB i ser sòlids.
13: Tenint en compte aquesta plantilla que ens comentaves, la pinta que tindrà el grup que li ha tocat al Club Bàsquet Prat, aquestes paraules que comentàvem ara del president, quin missatge li enviaries a l'afició de cara doncs, això, a aquest proper curs perquè s'engresqui?
14: Bueno, jo crec que primer donar les gràcies perquè hem estat on hem estat l'any passat i hem fet campions, perquè hi ha hagut una afició brutal, no hem perdut ni un partit a Joan Busquets, ens hem sentit molt recolzats per la gent del poble, per la gent del bàsquet, o sigui, la veritat és que jugar a casa pels visitants és molt difícil. Aquest any venen equips molt més preparats i evidentment doncs, tornem a necessitar aquesta empenta del públic i de l'afició, i dir-los doncs, que ens deixarem la pell a tots els entrenos, als partits, per poder competir i poder fer un bàsquet agradable per tots ells.
13: Doncs Mario, gràcies per venir al Prat de Ràdio, que tinguis bon estiu i res, a carregar piles, i ens retrobem a l'inici de temporada.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El temps.
0: Ara és el torn de l'actualitat meteorològica amb el Lluismi Pérez. Lluismi, bon dia.
12: Bon dia. Continua aquesta calorada a gran part del país i, tot i que arran de mar o al prelitoral no es desbocaran aquestes temperatures, sí que hi haurà molta humitat i, sobretot, aquesta sensació de xafogor. No és tan marcada com ahir, però déu-n'hi-do, encara suarem sense fer cap mena d'esforç. Sí que en comarques interiors, també a les valls del Pirineu, aquesta tarda es mouran les temperatures entre els 36 i 40 graus, 40-41 fins i tot al tram més baix del Segre, i també amb algunes nuvolades que aniran trenyant el nas per les comarques del Pla de Lleida, de Tarragona, del Delta de l'Ebre i també al sud de Barcelona. Núvols que arribaran a deixar alguna gota de fang o alguna tempesta seca, també algun ruixat, però francament aïllat, a l'extrem nord del Ripollès i de l'Alta Garrotxa. Pel que fa demà, una situació encara més assolellada i més calorosa. Déu-n'hi-do, perquè durant la tarda arribarem a fregar els 42-43 graus a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dimecres 22 de juliol. Nosaltres tornem als butlletins informatius a partir de les 5, també a les 6 i a les 7. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: sala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Delta Prat, concesionario oficial Kia en Prat de Llobregat o visítanos en kia.com.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances, amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
5: I, efectivament, tenim un problema amb les inversions, amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
6: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
3: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals, Marc Pijuan.
7: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
8: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
3: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
7: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen a desviar el trànsit, això sí, i a tallar la via per la nit, de dilluns a dijous, en el tram afectat.
3: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
7: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
3: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys.
7: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
3: Els esports, Toni Castro, Alexander Sekulić, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
9: El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulić, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
3: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns núvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluja molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so Iván López, a la coordinació José Gallardo. Passen 3 minuts de les dues.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució de les inversions per part de l'Estat a Catalunya és un problema i anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions. Però els juntaires prefereixen fer front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents. Tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
6: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
5: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
12: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític tal com diu l'acord d'investidura i el president no s'hi ha negat.
13: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
5: Però n'hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots. Clar que sí, dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
12: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
11: Notícies en xarxa.
3: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'han dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
7: En el marc d'aquesta operació, la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
8: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells vinculats a la criminalitat organitzat.
7: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
3: I encara més operacions. La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de tràfic de drogues a Osca i ha detingut 19 persones, dues de les quals a Catalunya.
7: L'operatiu ha inclòs 8 entrades i escorcolls simultanis a domicilis de les províncies d'Osca, Lleida i Barcelona, en concret a la comarca del Segrià i a Premià de Mar, al Maresme. S'han decomissat 1,7 quilos de cocaïna, 44 de xix i 5 quilos de cabdells de marihuana, entre d'altres substàncies.
3: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
7: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
14: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
7: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
3: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans a l'Avinguda Diagonal per tal d'agilitzar el servei i reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, en el tram de Maria Cristina a zona universitària s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències a la xarxa ferroviària, aquest transport ha augmentat exponencialment el nombre d'usuaris. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de 2 autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
16: A partir del dilluns, el que notarà l'usuari és que alguna parada, no? Algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
15: Els canvis a la Diagonal són els primers que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
3: No deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
18: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
17: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
19: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
17: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
3: Encara en relació al món del vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels passats mesos i també el posterior inici d'un estiu calorós han beneficiat a aquesta situació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
20: Aquesta matinada Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
21: Al final aquest any ha sigut un any que en general podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
20: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
3: I atenció si heu de circular aquest cap de setmana perquè hi ha convocada una nova mobilització dels pagesos de les comarques de Lleida. Ho fan per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica. També reclamen un replantejament de la normativa de les zones especials de protecció d'aus. Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
0: Així ho han explicat representants de diferents organitzacions agràries aquest dimecres al matí des de Guimerà, concretament des de la zona zero de l'incendi que fa aproximadament 15 dies va cremar 409 hectàrees de superfície agrícola i forestal. Segons els pagesos, les mesures acordades fins ara, en el cas de la fauna cinegètica, no són eficients, per això tornen a alçar la veu contra l'administració a qui exigeixen solucions immediates per uns problemes que consideren de país, tal com explica Mara Aritza, representant del Gremi de la Pagesia Catalana.
1: El que hem d'entendre és que el tema de la fauna cinegètica i la cepa són problemes de país. El que ens està comportant són accidents de trànsit, sobretot amb jabalís i amb cabirols, problemes als cultius, sobretot amb el tema del conill, i molts problemes amb incendis amb el tema de les cepes. El que s'està fent és que, degut a aquests problemes, s'estan abandonant les finques i estem tenint molts més problemes a nivell de país.
0: Les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 del vespre i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Tàrrega i la C12 a Maials.
3: Un altre problema que hi ha sobre la taula per part de la pagesia i que els incendis dels últims dies han fet més evident és la gestió forestal. Des del sector asseguren que els grans focs es podrien limitar amb una millor gestió del territori i reclamen més suport per mantenir viu el món rural. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
22: Després d'anys sense una gestió activa, molts espais forestals acumulen una gran quantitat de vegetació, fet que facilita la propagació del foc i dificulta les tasques d'extinció. Valentí Roger, ramader a Can Roger.
23: Estan tan bruts de la pròpia fauna i del propi sotabosc que s'ha fet tan gran que no es poden parar. I l'única manera és acabar amb el combustible del bosc. I això s'aconsegueix havent-hi camps de conreu entremig. És l'única manera que els bombers aconsegueixen parar el foc.
22: Des de la pagesia insisteixen que la prevenció dels grans incendis passa per una gestió activa del territori. Asseguren que mantenir viu el sector agrari i apostar pel consum de producte local i de proximitat és una inversió que a llarg termini també contribueix a reduir el risc de grans focs a Catalunya.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut d'un quart de tres, anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta. Està tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
24: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
25: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
24: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
3: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa després d'un any d'obres de rehabilitació integral. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta amb Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
26: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que per motius d'aforament sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027 la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
27: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana i per tant doncs volem fer per tot l'altre, com es diu, no?, en castellà.
26: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
3: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana. També la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista com a forma d'homenatge i de comiat. Ho ha Lleida Ràdio, Quim Gassó.
2: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paen cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
4: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
2: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
5: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
2: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
3: El president Salvador Illa també ha tingut un record per a Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per l'autor.
6: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
7: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el seu compromís amb la llengua.
9: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
7: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions.
3: A Vic també hi ha hagut un record per Josep Vallverdú en la presentació de la primera edició de Canalla, un festival al voltant del llibre infantil i juvenil, del qual Vallverdú en va ser mestre. La fira promocionarà les llibreries de Vic, 51 segells editorials i 27 expositors de l'àmbit de la il·lustració. El 9FM, Caral Tàries.
10: La primera edició d'aquest esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil se celebrarà del 23 al 25 d'octubre en diferents espais de Vic i comptarà amb 60 activitats. Tot plegat reunirà editorials, llibreries, autors, centres educatius i professionals del sector. Bet Piella és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic.
12: Gran efemèride amb vocació de país. 11 espais, 60 activitats, 7 exposicions, 51 segells editorials. Les llibreries de Vic, totes implicades, amb 9 estants que tindran, 27 il·lustradors que estaran amb 10 parades, 80 il·lustradors de tota Catalunya que vindran a exposar en el Museu Imaginari.
10: Des de la presentació de la programació del Festival Canalla, s'ha volgut retre un record sincer a Josep Vallverdú, que ens va deixar ahir els 103 anys.

0: luctuosa que hem de lamentar abans de la informació esportiva, perquè també el món de la música en català està avui de dol per la mort de Joan Roca, baixista del grup Antònia Font. Ha mort als 53 anys després d'una malaltia.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Katiuskas o el recent Un Minut, Estroboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa. Una barca blanca i jo me mor de pena,
0: vista sa memòria d'en Miquel Riera. I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: Bon dia, Marta. L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins del 2028. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant els darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i la selecció eslovena, càrrec que encara manté i que, per tant, compaginarà amb el d'entrenador del Barça. Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau Francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitjapunta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
3: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco, y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
2: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany provinent del Borussia Dortmund fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona divisió, el Girona juga avui a les 8 el segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot. Encara en futbol, el Barça femení ha presentat ara fa uns minuts la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc, amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada. Un Reus que ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador, Edu Albacar, explica l'objectiu.
4: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref, va aconseguir una classificació molt bona disputant un playoff. El treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir una, i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa, com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
2: I Marta, per acabar, un apunt de waterpolo. La selecció espanyola femenina ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney, Austràlia. L'equip de Jordi Valls s'ha endut la victòria amb un gol de la jugadora del Sabadell, Irene González, i jugarà la semifinal contra Rússia. La selecció masculina debuta demà al matí a 10:45, també contra Austràlia, els anfitrions.
0: Gràcies, Toni Castro. Grans notícies per a totes dues seleccions. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però de seguida tornem amb més informació. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Nutrició amb Laura Crosas.
9: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos com un granissat o una mousse.
5: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances, amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
10: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostè estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
11: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
0: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. Marc Pijuan.
1: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
12: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells vinculats a la criminalitat.
0: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
1: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en el tram afectat.
0: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
1: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys.
1: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
0: En esports, Toni Castro, Alexander Sekulic és el nou entrenador del Barça de bàsquet.

0: marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa, i sempre amb molta calor i sobretot molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i fins i tot encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 3 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució d'inversions a Catalunya per part del govern espanyol és un problema i anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per tal de solucionar-lo. Però els juntaires prefereixen fer un front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès també amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents, tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
4: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
5: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
3: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
6: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
5: Però n'hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots. Clar que sí. Dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
3: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
2: Notícies en xarxa.
1: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'ha dut a terme als Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
7: I en el marc d'aquesta operació la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
8: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzat.
7: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

0: Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt en el tram comprès entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
1: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre les sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
2: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
1: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
0: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans de la Diagonal per agilitzar el servei i també reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, doncs, en el tram de Maria Cristina a zona universitària s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències de la xarxa ferroviària, aquest transport públic ha augmentat exponencialment els darrers mesos. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de dos autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
4: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no?, algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
3: Els canvis a la Diagonal són els primers que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
0: I no deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat. I Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
6: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al front d'un negoci familiar.
5: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
7: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
5: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
0: Encara en relació al vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. La causa, les pluges quantioses d'aquests mesos previs i també el posterior inici d'un estiu calorós. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
8: Aquesta matinada Gramona ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramona, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
9: Al final aquest any ha sigut un any que en general podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
8: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
0: A Mollet del Vallès, la plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures. Sota el lema Conservem els horts de Can Filosa, volen reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural, tot plegat arran del projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
10: L'Ajuntament de Mollet del Vallès vol crear un aparcament amb capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys de titularitat municipal situats davant de la comissaria de la policia municipal. I ara la plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin aquests terrenys.
11: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament, no? Vull dir que seria, aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
10: Segons diuen, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada de 2.100 metres quadrats amb només 4 escusells i 14 arbres ornamentals de nova plantació.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé 3:45 anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta, tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
13: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
14: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i per tant ara mateix indignes. I jo des del primer dia quan ho vaig veure vaig pensar això ho hem d'arreglar, encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
13: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
0: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa, després d'un any d'obres de rehabilitació integral que han costat 1.800.000 euros. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta. Atenció, Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
15: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que per motius d'aforament sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027 la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
16: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana i per tant doncs volem fer per tot l'altre, com es diu, no?, en castellà.
15: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana, així com la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
17: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
18: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent, no? Un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no? Que són enteses per tothom, no?
17: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
19: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
17: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
0: El president Salvador Illa també ha reivindicat Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per a l'autor.
20: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
1: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el compromís amb la llengua.
21: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions. Per cert, que la comissària de l'any del centenari de Josep Vallverdú ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran properament.
0: La Fira Mediterrània de Manresa escalfa ja motors per a la 29a edició, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre. La capital del Bages acollirà desenes de propostes artístiques en un any on el gran focus estarà posat en la participació ciutadana, reforçant els espais per poder cantar i ballar. Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
22: El certamen s'inaugurarà el dijous 15 d'octubre amb l'espectacle Terra de Guapes de la cantant valenciana Sandra Montfort. El gran objectiu d'enguany és fomentar que el públic s'involucri de ple en la festa i per això s'han adaptat i traslladat espais clau per tota la ciutat. A més, el festival també manté la seva aposta ferma per la creació jove i emergent. El director artístic de la Fira, Jordi Foses, explica els motius d'aquesta aposta.
23: Aquest any parlem de Fira Participativa amb la voluntat d'estimular una participació activa a la cultura popular i també cantar, ballar, tocar, no? En aquesta idea que professionals, programadors que busquen concerts i espectacles a la Fira també es puguin emportar als seus municipis idees, contextes de participació ciutadana.
22: La Fira Mediterrània de Manresa comptarà enguany amb un pressupost d'1.400.000 euros finançats principalment per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.
0: Fira Mediterrània de Manresa, que engegarà el mes d'octubre, però el que ja tenim aquí és la 23a edició del Festival Arenys de Contes. Aquesta nit engega amb sessions cada dimecres a la nit fins al 26 d'agost. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano amb La Casa de les Mil Portes. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
24: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i a més s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el festival Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada a l'estiu.
25: I realment està molt fidelitzat perquè la gent ja sospira i moltes cares repeteixen coses que ens honora, ens fa molta il·lusió.
24: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioplatja situada a la Picòrdia.

0: de llunes.
1: Escoltem Antònia Font, perquè el món de la música en català està de dol per la mort de Joan Roca, baixista de la banda, ha mort als 53 anys després d'una malaltia.

0: Carme Sabrell.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pau i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Catiuscas o el recent Un Minut, Estraboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
0: Li falta una capa de mel. Li falta una banda sonora en aquesta mirada d'oliva i de gel.
2: I arriben els esports. Amb en Toni Castro, bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028, per tant, dues temporades. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant aquests darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i també la selecció eslovena, un càrrec que encara manté i que compaginarà amb el d'entrenador del Barça. D'altra banda, el Quitzenàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitja punta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
4: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
3: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany, provinent del Borussia Dortmund, fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segon, el Girona juga a les 8 del vespre el segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot, a la capital de la Garrotxa. El Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà al Barça potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. Més futbol, a la segona federació, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapidenc amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra. Disputarà la quarta temporada al Reus, ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador Edu Albacar explica l'objectiu.
5: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa i com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
3: Dos apunts per acabar els esports. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney. Jugarà la semifinal contra Rússia i Marta en handbol. El Barça ja coneix els rivals de la fase de grups del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega jugarà contra el Montada marroquí, el Pineiros brasiler i el vencedor de Los Angeles Zamalek.
2: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Com sempre, bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un incendi de vegetació forestal al carrer Raval Bessons, a la Vall del Sol, a Cervelló, mobilitza a hores d'ara 17 dotacions terrestres dels bombers i 7 mitjans aeris. L'avís és de les 2 de la tarda. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament a les urbanitzacions Camp Paulet i les Rovires d'aquest municipi. Afecta unes 300 persones. Es recomana tancar portes i finestres. I el Ministeri de Sanitat i els consellers autonòmics s'han reunit avui al ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb l'agenda centrada en dos temes destacats: l'aprovació de nous criteris comuns per mesurar llistes d'espera i l'anàlisi de la tramitació de l'avantprojecte de l'Estatut Marc de Sanitat. Les comunitats han demanat al Ministeri l'ajornament de l'aprovació dels nous criteris pel recompte i mesurament de les llistes perquè en volen fer una anàlisi més rigorosa. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: No lo hemos podido aprobar porque las comunidades autónomas nos han pedido más tiempo, estamos de acuerdo, les daremos más tiempo en septiembre. Creemos que todo esto que ya está consensuada, insisto, con sus equipos técnicos, podamos aprobarlo para que podamos reiniciar un nuevo Real Decreto que le dé transparencia y trazabilidad a las listas de espera que son de gestión y de competencia de las comunidades autónomas. Pero necesitamos saber, porque no es lo mismo saber cuánto espera una variz que cuánto espera un cáncer.
1: I Sumar ha anunciat un acord amb el PSOE per incloure una nova pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer al decret d'habitatge que prepara el govern espanyol. La podran sol·licitar els llogaters els contractes dels quals vencin el 30 de juny de 2028, un fet que amplia gairebé en 1 milió de persones les potencials beneficiàries. El text inclou altres punts com la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions per posar fi, diuen, a l'ús fraudulent que se'n fa des del Ministeri d'Habitatge, indicant que el decret incorporarà altres propostes i s'haurà de votar, evidentment, al Congrés. I aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels mesos previs i el posterior inici d'aquest estiu calorós han beneficiat la situació. A Agramona han començat a recollir el Chardonnay i continuarà els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han d'acollir sempre de manera més primerenca en aquesta verema. I parlem d'esports amb nom propi, Aleksandr Sekulić, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ocupar la banqueta fins al 2028. Arriba després de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai i de debutar com a entrenador a l'Euroliga. Més notícies en xarxa d'aquí una hora.
3: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. Aena invertirà 153,4 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport en unes obres que previsiblement s'allargaran fins l'any 2031 i tenen com a objectiu donar unitat arquitectònica a les instal·lacions i guanyar accessibilitat. Aena ha presentat aquest pla per modernitzar la infraestructura que afirma que suposa la remodelació més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92. Segons la directora de la instal·lació, Eva Valenzuela, permetrà adaptar la infraestructura a les necessitats operatives, comercials i de mobilitat en les pròximes dècades. La principal actuació és la reobertura del mòdul A de la terminal, que actualment només es troba operatiu per les arribades. La directora també ha indicat que les obres no afectaran el transcurs del dia a dia de la terminal.
9: Mantenim la capacitat i la qualitat de servei durant les obres. Per tant, hi haurà obres, hi haurem de fer canvis, no es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
7: Entre altres actuacions, es contempla la millora del subministrament i la inspecció de l'equipatge en bodega per 20 milions d'euros, la renovació de l'electromecànica per 11 o una nova façana i millores en les instal·lacions a l'entorn per 70 milions d'euros. La terminal 2 de l'aeroport del Prat continua acumulant grans quantitats de passatgers i és que el 2025 van rebre més de 20 milions de passatgers, prop del 35% del volum total de l'aeroport. Ara parlem de turisme, perquè el perfil més habitual de visitants al Baix Llobregat és el d'un home de nacionalitat internacional i d'entre 45 i 54 anys. Són dades de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la Diputació de Barcelona, elaborada a partir de 753 entrevistes fetes a la comarca durant l'any passat. L'oci és el principal motiu de viatge, seguit dels negocis. Els visitants s'hi estan de mitjana gairebé 5 nits i la majoria s'allotgen en hotels. Durant l'estada, les activitats més habituals són anar a la platja i fer compres, però també les visites culturals i les activitats a l'aire lliure. La majoria dels turistes arriben al Baix Llobregat en avió, mentre que aproximadament un de cada cinc ho fan vehicle propi. Pel que fa a la manera de viatjar, gairebé 3 de cada 10 ho fan sols i un de cada 4 en família.
8: Esports.
7: El primer equip masculí del CB Prat continua confeccionant la seva plantilla de cara a la temporada vinent. A segona FEB, l'equip de moment ha confirmat les renovacions de 4 jugadors: Adrià Codinacs, Quim Salvans, Sergi Costa i Rai Carrasco. També s'han anunciat 3 fitxatges: Adrià Amabilino, que arriba procedent de l'UE Sant Cugat, Guillem Garcia, que ho fa des de Les Castells, i Pau Carreño, que torna al club després d'un breu pas per Valladolid. Més informació d'aquí una hora.

0: a residuar.
1: Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. Aena invertirà 153,4 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport en unes obres que previsiblement s'allargaran fins l'any 2031 i tenen com a objectiu donar unitat arquitectònica a les instal·lacions i guanyar accessibilitat. Aena ha presentat aquest pla per modernitzar la infraestructura que afirma que suposa la remodelació més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92. Segons la directora de la instal·lació, Eva Valenzuela, permetrà adaptar la infraestructura a les necessitats operatives, comercials i de mobilitat en les pròximes dècades. La principal actuació és la reobertura del mòdul A de la terminal, que actualment només es troba operatiu per les arribades. La directora també ha indicat que les obres no afectaran el transcurs del dia a dia de la terminal.
9: Mantenim la capacitat i la qualitat de servei durant les obres. Per tant, hi haurà obres, hi haurem de fer canvis, no es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
7: Entre altres actuacions, es contempla la millora del subministrament i la inspecció de l'equipatge en bodega per 20 milions d'euros, la renovació de l'electromecànica per 11 o una nova façana i millores en les instal·lacions a l'entorn per 70 milions d'euros. La terminal 2 de l'aeroport del Prat continua acumulant grans quantitats de passatgers i és que el 2025 van rebre més de 20 milions de passatgers, prop del 35% del volum total de l'aeroport. Ara parlem de turisme, perquè el perfil més habitual de visitants al Baix Llobregat és el d'un home de nacionalitat internacional i d'entre 45 i 54 anys. Són dades de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la Diputació de Barcelona, elaborada a partir de 753 entrevistes fetes a la comarca durant l'any passat. L'oci és el principal motiu de viatge, seguit dels negocis. Els visitants s'hi estan de mitjana gairebé 5 nits i la majoria s'allotgen en hotels. Durant l'estada, les activitats més habituals són anar a la platja i fer compres, però també les visites culturals i les activitats a l'aire lliure. La majoria dels turistes arriben al Baix Llobregat en avió, mentre que aproximadament un de cada cinc ho fan vehicle propi. Pel que fa a la manera de viatjar, gairebé 3 de cada 10 ho fan sols i un de cada 4 en família.
8: Esports.
7: El primer equip masculí del CB Prat continua confeccionant la seva plantilla de cara a la temporada vinent. A segona FEB, l'equip de moment ha confirmat les renovacions de 4 jugadors: Adrià Codinacs, Quim Salvans, Sergi Costa i Rai Carrasco. També s'han anunciat 3 fitxatges: Adrià Amabilino, que arriba procedent de l'UE Sant Cugat, Guillem García, que ho fa des de Les Castells, i Pau Carreño, que torna al club després d'un breu pas per Valladolid. Més informació d'aquí una hora.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
1: El Pantina fa una pena.
0: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Els parla Víctor Asensio. Aena invertirà 153,4 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport en unes obres que previsiblement s'allargaran fins l'any 2031 i tenen com a objectiu donar unitat arquitectònica a les instal·lacions i guanyar accessibilitat. Aena ha presentat aquest pla per modernitzar la infraestructura que afirma que suposa la remodelació més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92. Segons la directora de la instal·lació, Eva Valenzuela, permetrà adaptar la infraestructura a les necessitats operatives, comercials i de mobilitat en les pròximes dècades. La principal actuació és la reobertura del mòdul A de la terminal, que actualment només es troba operatiu per les arribades. La directora també ha indicat que les obres no afectaran el transcurs del dia a dia de la terminal.
9: Mantenim la capacitat i la qualitat de servei durant les obres. Per tant, hi haurà obres, hi haurem de fer canvis, no es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
7: Entre altres actuacions, es contempla la millora del subministrament i la inspecció de l'equipatge en bodega per 20 milions d'euros, la renovació de l'electromecànica per 11 o una nova façana i millores en les instal·lacions a l'entorn per 70 milions d'euros. La terminal 2 de l'aeroport del Prat continua acumulant grans quantitats de passatgers i és que el 2025 van rebre més de 20 milions de passatgers, prop del 35% del volum total de l'aeroport. Ara parlem de turisme, perquè el perfil més habitual de visitants al Baix Llobregat és el d'un home de nacionalitat internacional i d'entre 45 i 54 anys. Són dades de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la Diputació de Barcelona, elaborada a partir de 753 entrevistes fetes a la comarca durant l'any passat. L'oci és el principal motiu de viatge, seguit dels negocis. Els visitants s'hi estan de mitjana gairebé 5 nits i la majoria s'allotgen en hotels. Durant l'estada, les activitats més habituals són anar a la platja i fer compres, però també les visites culturals i les activitats a l'aire lliure. La majoria dels turistes arriben al Baix Llobregat en avió, mentre que aproximadament un de cada cinc ho fan vehicle propi. Pel que fa a la manera de viatjar, gairebé 3 de cada 10 ho fan sols i un de cada 4 en família.
8: Esports.
7: El primer equip masculí del CB Prat continua confeccionant la seva plantilla de cara a la temporada vinent. A segona FEB, l'equip de moment ha confirmat les renovacions de 4 jugadors: Adrià Codinacs, Quim Salvans, Sergi Costa i Rai Carrasco. També s'han anunciat 3 fitxatges: Adrià Amabilino, que arriba procedent de l'UE Sant Cugat, Guillem García, que ho fa des de l'ES Castells, i Pau Carreño, que torna al club després d'un breu pas per Valladolid. Més informació demà a partir de 11:45.
10: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
8: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
11: A Pampina fa una trena.
8: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
12: Rompe, lo rompe, ho trenca.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Hits FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: Yeah.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

perseguint la nit, busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna que

torna dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som forts.

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: la tía, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita la tía!
0: ¡Baja, corra!

0: Smiki, papasal ka pa ka tu.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va...

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat

0: estos paras.
1: Ni els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues.

tard. Ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et falla el cor. La primavera. Sé que tampoc et

no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, lo rompe, ho trenca.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, ben lluny.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.